0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Sonora, la memòria oral del migjorn.
1: Els de la Setmana Santa, el coro, no totes, però moltes, i feien la Setmana de l'Iglésia. Perquè llavors feien la Casa Santa, la Casa Santa és que posaven una escala grossa en el altar major, i ho omplien de purgatoris i remells, i li deien la Casa Santa, i nosaltres anàvem a fer vela, i la vela avui tampoc no saben què és, perquè no hi van mai, no n'hi ha de fer vela. Llavors anàvem a fer vela, mitja hora cada una, ajornades amb un reclinatori baix, de l'altar, i després, sí, llavors provar i cantar tota la setmana. Tota la setmana. Llavors, divendres sant, també feien la professor, també anaven tothom, homes i dones, a cantar seu, i a cantar, llavors, per Pasco, l'Aleluia, també. Sí. Però això, ara som encara a l'església. Anar a la professor i canten seu i això. Però moltes coses que feien llavors, va, no. El trisàgit, les 40 hores, cinc jom, que dèiem un temps, fèiem el trisàgit. I ho dius ara ella i les meves, no, les nostres, i que és el trisàgit. I és el trisàgit, no? Santo, santo, Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria. Llavors ho feien en castellà. Però el cantàvem una tres veus, amb la seva Lola, que era preciós. I anàvem allà a cantar, després vespre, fosquet, cantàvem el trisàgit. I ara això ningú ho sap. De gent bé, com jo, sí que ho sap, però de gent jove ja no en parlen de trisàgit. Perquè si en cujom, els pentecostes, que no sé si sap què vull dir, és que fa, i fan una altra casta de cosa, però no et sembla que va... És. Llavors fèiem les set paraules, divendres sant, el rector de set sermons, i nosaltres anàvem a cantar cada sermó, cantàvem una copla. Amb violins, era molt polita, però tot això s'ha perdut. Així. Divendres sant, i els dijous, també. Bueno, que la mamà se li diu, podríem ho dir-vos i de l'Iglésia, perquè que sempre estàvem... I que va, eren moltes funcions que fan i havies d'anar a complir també, si podies, i això.
2: També me'n record que m'ensenyaven unes coses que eren, no sé si eren les set paràboles, però no vull ni intentar-ho, perquè sé que a vegades he pensat, recordar-ho i no ho record. Me'n va mostrar moltes de coses, però a mon pare. Les set paràboles era una cosa que és més de la Setmana Santa, el divendres sant, el capellà pujava dalt la trona, i fa set paraules que digui Crist a la creu, quan el Crist va estar penjat a la creu. Set paraules com, per exemple, tenc set, que va dir, i damunt allò feien un sermonet. I mon pare ja sabia amb una historieta, però jo me sap molt de greu, però és que no me'n record gens. No ho vaig deixar tampoc escrit un món ni res, i no ho record. Es veu que és una cosa que no devia practicar. Així com això de... des balles blanc i negre cantant, amb els fiats ja té molt de nets, en tenc nou, i cantar amb ells i coses d'aquestes, però altres coses així no ho recordava.
3: Les xapaules era el capellà, cuiden xapaules, eren set sermons molt curts, però feia això el capellà, set sermons, sí. Ui, doncs, et sapaves. I això es fa, eh? El divendres sant, només.
4: Bon Sant Cristòfol, quatre cavalls, mon pare colcava, eren set. La sumareta, tres, quatre o cinc caixers, i el caixer senyor, bueno, el que fa de caixer senyor, i Sant Cristòfol era bo de passar, en sis o set caixers. Ara és més mal de passar i menys gent que hi ha.
2: Les festes de Sant Cristòfol els he viscut així fa 4 dies amb molta goig i alegria. Jo també era una cosa que estava acostumada a casa, que també obrien les portes per les festes de Sant Cristòfol. Quan jo era a Lota ja ho feien. Jo vaig viure quan només hi havia 7 o 8 cavalls d'aquells que havien fet feina tota la setmana i després el dissabte i el diumenge havien de ser la festa. Cavalls desbordats, desastres, eh? No hi havia la gent que hi ha ara, perquè si hi hagués hagut la gent que hi ha ara no s'hagués pogut fer. Perquè jo vaig veure sortir carrer, cavalls de la plaça d'aquí, cap en el carrer de Mirada del Toro, fins més allà d'aquí on hi ha la policia, sense aturar-se. Però eren unes festes molt agradables. Les dones feien les coques. Hi havia forns que cuien coques, anaves allà a fer hores de cola i cuien les 24 hores, perquè si les coques eren les 12 de la nit que estaven per coure, el forn havia d'estar bé. Eren unes festes de germanor també molta que fèiem, perquè tot es feia a casa, tot un ajudava a l'altre, i la gent, jo crec que tothom ho vivia molt bé. Jo per descomptat que li vivia. Jo sempre recordo mon pare, que he dit que anava de fer de so de recader a l'O, que per Sant Cristòfol, una canestreta que hi havia en aquell temps, d'una cosa així, i així d'alta, de llenya, canestreta que devia ser de fruita, supòs, me la dua plena de dolces, perquè venia Sant Cristòfol.
5: Sant Cristòfol, bàsicament, són els cavalls, no? Pràcticament com es fa ara, però més, llavors hi havia un protocol més estricte que et seguia més i era diferent també en quant a les completes i el jaleo. Ara es fa primer completes i llavors jaleo, i el jaleo dura fins que vols. Abans no, jo record quan jo era lot i, bueno, i fins bastant, no fa tant d'anys que sols va canviar, que primer es fa escaleo i després i fan les tres voltes i després es fan les completes. Hi ha que dir que ara hi ha 40 cavalls, llavors hi havia 4 o 5. I, clar, era molt, tot era molt més reduït. I de més antic, el que dona nom a les festes d'estiu de Sant Cristòfol, que els diem Sant Cristòfol de les Corregudes. Perquè bàsicament, en d'antic, el que es feien eren corregudes. Aquí en el cos, que es diu, aquí baix, allà hi ha unes tanques llargues, i allà corrien els cavalls. Corrien cavalls, corrien ases, matxos, i també corrien homos i al·lots. Sí, escaleo i la música d'escaleo, això és pràcticament modern.
3: El gin era el que anava davant, gin i conyac, i per festes, si andava molt enrere, es bevia poca cosa. Me'n record com va sortir la pinya. Aquí, no sé, no el dia xinyava, però me'n record. I llavors la pinya, bueno, va anar un poc avant i me passava per tot, que no n'hi ha ara.
6: Bueno, vaig col·locar un any aquí al migjorn, amb el cavall de Vinigals Vell. Era el darrer any que l'any que havien d'anar a Espí i hi havia en Carlos, el germà, perquè qui col·locava sempre era en Carlos, el germà, me diu, col·loca'l tu un guany. I el vaig col·locar jo. Però no em va anar gaire bé, no, perquè jo no som gaire, no, cavaller. M'agrada molt els animals, però...
7: Sortíem els dissabtes de capvespre a fer voltes després dels cavalls, perquè jo tenia... Els cavalls no m'agradaven mai. Però tenia una tia que vivia a la plaça del jaleo allà. I anàvem allà a veure. I llavors els cavalls que va, i sortíem i anàvem a les torroneres, que era el que hi havia. I a vegades hi havia una cosa que podies anar com un columpio, perquè no era... Era una cosa molt senzilla, però bueno... I fes voltes per amunt i per avall, i semblava que hi havia un gentar, i no hi havia quasi res, però bueno, allò era la festa. Si podies anar a les torroneres a comprar un anell, comprar, no, llavors posaven, hi havia com una roda, i posaven una peça, si endevinaves allò, clar, allò no es trobava mai allà on hi havia la peça i quedava't sense res. Però coses així. Venien xufletes. Jo m'agradava molt. I les torroneres aquestes venien xufletes. I compraves un pot de cosa d'aquesta. També solia venir un ciutadella amb avellanes, amb la panera aquella, i comprava avellanes, si volies, i això era tot. Per tirar aquí no en tiraven, no. Però és que no hi havia... Les botigues estaven obertes el dissabte. Ten present, jo encara no sé. Podries anar a comprar si volies qualque cosa, eh? O... Perquè en els bars, antes que no vam entrar en els bars, jo ja vaig començar, sí, aniré, però... Tampoc no era... Podries entrar ben tranquil·la dins els bars, els dissabtes a Sant Cristòfol. No hi havia, és que no hi havia gaire cosa.
2: Hi havia una beguda que era rosella, que la mesclaven amb aigua i era més clareta, rosada, i després les dolces. Allò eren refrescos que preníem en aquell moment de la vida. Bars i tot, eh? Si no bevien licor, un refresc. Jo la Coca-Cola me'n record molt d'anys d'haver passat sense haver vist mai Coca-Cola, ni haver vist taronges, ni haver vist llimones. No hi havia res de tot això. Hi havia les dolces i hi havia la rosella. Jo crec que el gin ha estat el nombre un. I les herbes ha estat una altra, i és conyac. No, jo, res. Ni gin, ni herbes, ni conyac. Ni pomada, que la vaig provar per saber què era, però no vaig provar. Vull dir, no. Però aquestes eren les begudes.
3: Per Sant Cristòfol, en terme Sant Agustí Vell, que eren molt bons, veníem els dissabtes a Sant Cristòfol a veure el cavall, i llavors n'hi havia poc, hi havia poc cavalls, hi havia poca gent sense posar, i feies una estona, i el diumenge tornàvem a venir a veure una estona de cavall i a missa i cap allà. Quan era més gros ja... Els diumenges, bon, Sant Agustí Vell no ho eren grossos, eh? A Sant Vinigau, sí. Ja van venir diumenge vespre i feies una estona pel poble aquí. Allà el mateix va sortir. I en Carlos i en Jaume, però en Jaume ja hi estona que ha mort. Que es van sortir. Però ja no vaig sortir mai.
7: Bueno, solien treure vestit nou. Solien treure un vestit nou per Sant Cristòfol, sí. Però... Bueno, ben tapadetes. No és que n'haguéssim envestir anys. Però sí, això sí, sí. Però... Perquè anàvem a missa, bueno, i... La missa dels queixers. I això... Però, doncs que no... Futbol, llavors fèiem futbol, que no n'hi hagués sempre, però és que diumenge que vespre solies anar a futbol. Ball, fèiem ball a la plaça també, però bueno, això ja, 15 anys o això, 16, llavors sí que ja hi anàvem, però tot d'una, de petita, d'aquesta no.
1: Tenia 15 anyets, jo, i ell 18. I vam, abans, no sé, vam un any per Sant Cristòfol van estar a ballar, perquè llavors ballàvem, era l'únic que hi havia, en Sant. I d'aquesta manera va començar, llavors mos passejaven. Començava de vespre de l'església, dins a Cana Pilar, el restaurant. La gent es passejava, era el que hi havia, perquè ningú, de bars, de dones, no anem a cap mai. No anem a cap mai. Mos passejaven, i llavors diumenges mos passejaven, qualque setmana, llavors de gambes... Quan van començar a festejar, aquesta fa gambes amb en Miquel. I ens van conèixer així. I van festejar 12 anys. I de casat 58.
4: Saps que nosaltres vam a feina a Can Rita i ells estaven a Vinicotellot i davallaven un camí que se n'anaven a llaurar. D'això també me'n recordo. I elles, qui vols per enamorat? Ningú. Que qui davalla per avall? En el carrer. I que qui davalla per avall, va ser. Ja he fet 60, que estan junts. Bueno, han tingut qualque guinea, eh? Perquè jo se'n reunirà.
7: És que jo, d'explicar dels Reis, tampoc no ho tenc present. No t'explicaven les coses tampoc com avui. Jo tenc present que m'apartaven d'estudi quan havien de venir els Reis perquè posaven les sabates damunt la finestra i la de davant que donaven al carrer, que el vespre dormien a cavall perquè així els Reis i posaven les sabates allà damunt la finestra perquè me deixessin els regalos. Però, bueno, deixaven poca cosa. Però això sí que me'n record. Que m'apartaven d'estudi perquè els Reis passaven, posaven damunt aquella finestra.
5: Bona, una educació que llavors era norma general, diria jo, totes molt influenciada per la religió. Com estem parlant d'estem del franquisme, que la religió tenia un pes important en l'educació dels fills d'una família, no? En aquest sentit, sí, un poc marcada per l'aspecte religiós i no fer segons què, perquè no estava ben vist, perquè...
7: Llavors havien de fer dijunis, això era, però altrament no ho érem, no teníem de dir això o allò, no, que nostre no ho sentia dir de res, de que fóssim supersticiosos en coses. Ah, perquè allò, els divendres sant no podíem menjar res, i quan eren curama no podíem menjar els divendres, havíem de fer dijunis, i no podíem menjar sobrassada ni res. No, jo que nostre no, perquè ma mare era amb això, m'anava molt d'ella, era molt devota, i anava molt en sèrio amb els dijunis, no és com ara, que no em feim. I no, i jo som un cara els divendres sant solia fer. Jo li deia si mateix no fa els altres dies que... Vull dir que... Però no. No ho fem. Bueno, no ho fem, te dic. Llavors sí. Però no ho eren supersticiosos, tampoc. No, que nostre, no.
4: La boda, bueno, també bé, perquè llavors fan les convit a casa, no anaven massa restaurants, no, perquè ens van casar l'any 62. Dia 8 d'octubre del 62. I van fer, bueno, que van anar a l'espada d'Iglesia, a casa de l'àvia, van fer el convit, van convidar els cosins i van convidar, bueno, bé, una boda bé. Van anar bé perquè eren tots, encara, i bueno. Bé, van anar a Barcelona, perquè estava en una societat que és de la Divina Pastora, pagaven cada mes un poc, i llavors, quan te casaves, et donaven 2.000 pessetes. I van dir, tenia un germà que estava a Barcelona, era un ràpid, i van anar fent tots els altres dies a Barcelona aquest germà aquest, amb el regal que mos van donar llavors, sí. Va ser tot. Sí. I encara gràcies, perquè n'hi havia que no anava al món. I nosaltres amb això vam poder anar, sí.
7: No mos van moure de migjorn. Van anar a Sant Tomàs a fer un dia... un xalet i poca cosa més. Molts en fem, però molts no. I naltros no m'ho va tocar, de viatge de nois. No. Bé, molt bé, perquè va tenir tota la família i amics, i, però bueno, no com avui en dia, però ho vam fer... Hi havia aquí el bar La Palmera, que tenien el que era el saló de cine, que feien aquestes festes, i tot casero, com aquell que diu, però bueno, vam ajuntar tothom i vam fer això, sí. Però de viatge, res.
8: I així vaig anar. Llavors vaig conèixer la Lota i vaig fer la temporada aquella i i me'ls van casar. Però el dia que me'ls van casar, amb una taula s'arribava, el convit, un pa de 2 quilos i mig i una truita de d'ous, patata. Això és el convit, no hi havia pasta. Ni ella no tenia son pare, ni tenia germans, i la majoria de tenien sa mare, devia donar a un i un altre, els pagesos, i fes un país de muntanyesos, perquè no tenia.
7: Bueno, un quart moble, sí, i llençols, i això sí, i la roba de casa d'aquest, i això sí, però... Allò és el mateix, és el que donaven a tothom, per exemple, que... perquè avui... És que avui dic que no sembla res, però llavors se do, però doblers, no? Heu de començar de baix i ja mos van casar en deutes perquè van comprar aquesta casa i, bueno, i tot. Però gràcies a Déu, llavors se suba molt aclarit i avui en dia no passes pena per viure. Però, bueno...
9: Fan les porquetjades, que hi havia totes nets, i fan una gran festa, i allò, no sé, era diferent. M'ho agradava molt anar per allà, per la torre, això. Baix de tot, tipus cova, i allà fan les porquetjades allà, mataven els porcs o el que sigui, i fan, bueno, la carn, i fan el botifarró, i després pujaven, perquè això era com que vagis d'aquí... A l'entrada de la torre era aquí, el pati, per davant el pont, però era davallant la cova, que després ho pujaven tot i feien un dinar a la casa dels pagès, diguéssim, i els al·lars corrien i botaven i cantaven i som més burquetjades i coses així. Això feien, no feien res extraordinari, no? De...
3: Llavors, quan érem per Sant Agustí, suposant, o res. I quan vam assajar el poble, bueno, el dia de porquetjades, com que hi havia l'avi, nosaltres, un pare de ma mare, i mentre nosaltres vam ser a bot, eres que ho duia. Mon pare era sol, no n'hi havia de tocar cap mai de porc. Era l'avi que ho feia tot.
6: Allò començàvem, per matar el porc, el pelàvem dins una pastera que deien, el pelàvem i després el agafàvem, el posàvem de panxa damunt d'una taula i l'obríem per l'esquena. No l'obríem per la panxa, l'obríem per l'esquena. I llavors ja estaves per fer els cuixots, i aquest, això per fer les sobrassades, això per fer botifarró, això per fer... I això, els que se n'en cuidava més de tot era ma mare. Ma mare era la jefa de tot. Ma mare, això ho heu de posar aquí, i llavors posàvem fort escapolador i ho havien de rodar a mà, perquè no ho fèiem a màquina. I ara els ganivets no tant, perquè eren un ganivets que feien així, com a creu, i ara no tant, vinga, agafava una llima i es molava una estona, que... Ara fan un poquet més bo. Ah, no res. Fam i feina era llavors.
9: Això per ells, pels pagès. Pels duent... Bueno, pels... I sa tia m'ho anava a repartir, perquè allà en aquest temps ja hi havia una tia meva que feia de pagesa. I clar, deixaven una part pel senyor i després l'altra era per ells. Sa sobrassada, cuixot i... els ossos aquests que posaven en sal per fer xiurons i coses d'aquestes, que posaven unes ancolles grosses i posaven... Després no hi havia neveres per guardar ni congeladors i posaven els ossos i carn així allà dins per fer guiats i per fer coses d'aquestes. Sol, que jo...
6: Normalment, com més érem, menys ens enyoràvem, eh? No. Tots els que podien, cosins i ses al·lotes de germans, ses nòvies, tothom. quan teníem el porc obert, bueno, ara hem de fer ginet, no, gin no, el ginipalo. Però llavors era el ginipalo que anava davant. I hi ha una germana, Anna Maria, que viu al migjorn, i aquella un any, era joveneta, li van penjar la coa. Li va caure tan tort i que cada any no volia sortir per res perquè no li penjassin la coa. Això era un... no sé què era, una cosa que té que dir... que el gust era veure un qui duia la coa penjada i no es havia temut que la dugués. I la festa era aquesta. A veure qui podia penjar la coa a un. Ser monogú impartible i a vegades ens enredaves allà i... Però la Maria, la germana, li va caure... I no sé, devia tenir 14 o 15 anys, però no se va atracar mai més. I un any, quan el porc va estar pelat, va venir, va atar a la coa i se la va endur. Diu, no la penjareu a ningú.
2: Allà quan va venir la Mare de Déu del Toro, que va baixar i va anar per tots els pobles, el migjorn també va ser un poble, que van fer moltíssima de festa. Hi havia moltíssima de gent a tots els llocs i anaves a peu per tot. Veus, jo me van ensenyar una poesia, i però me la van ensenyar per dir-la a Mercadal, perquè jo anava molt a Mercadal quan era a Lota, perquè la meva germana se va casar amb un mercadalenc. I jo, com que hi havia molta diferència, ella ja era una jove, ja era una fieta, i quan fèiem vacances, la meva mare també anava a fer feina, me n'anava a Mercadal, a casa família del meu cunyat, i allà eren espai i sa mai meves, perquè Mercadal en temps antic d'en pai i mai, ara no sé què diuen avui en dia, però son pare i sa mare els hi deien espai i sa mai, i eren els meus. I jo anava a Mercadal, i allà ho passava molt bé. I mon pare, quan era carnisser, anava també a comprar el bestiar pel lloc, i jo també sempre hi anava. I hi vam anar molt a un lloc que és d'Espoimal, encara hi és. Vam fer molta amistat amb aquesta família. I la Mare de Déu va anar primer a Mercadal, antes de venir migjorn. I vam voler que jo digués una poesia a la Mare de Déu. I una filla del doctor Camps, la senyora Lola, me la va ensenyar, la va escriure a posta, és un nebot seu, el senyor Toni. Era capellà. I va escriure la poesia a posta per dir-la a la Mare de Déu del Toro. I la vaig dir primer a Mercadal, però clar, allò va agradar molt. I el migjorn, el dia que va arribar la Mare de Déu, vam anar a Quibont, allà, que es diu, una banda, l'O i l'altre es migjorn, la mitgera de l'O a migjorn, vam anar a esperar la Mare de Déu allà. Nosaltres anàvem vestides amb el vestit de fandango, les vuitalotes, i duem un cobus plens de flors i tiràvem flors a la Mare de Déu. Tothom va anar a peu allà, i hi ha un tros de caminar. Tots hi vam anar a peu, i vam haver una gentada. Després, quan van arribar aquí, la senyora Lola tenia el seu coro preparat darrere el cor, allà, preciós, amb unes veus precioses. I va venir una joveneta d'aquestes i diu, la senyora Lola diu que venguis darrere el cor. I jo hi vaig anar. Jo no he fet boc per cantar mai, però bueno, vaig pensar no sé què vol. I me va dir, vull que diguis la poesia, que te la vas dir Mercadal, però ara avui l'has de dir migjorn. Vaig dir la poesia a la Mare de Déu del Toro, dins l'església que estava així. No m'ha fet por mai, això. Es veu que vaig començar de petita i precisament et sortir així no és una cosa que m'apuri. Vull dir, ho tinc bo de fer. Bueno, és a la Mare de Déu del Toro. La muntanya més alta, a vos, reina sofrena. Dins vostre guard contemplatiu, tota la illa somriu, lluminosa i serena. Vos la mirau senyida, d'escuma i de blavor, oberta a les ventades, oberta a la claror. Veig els bous que pasturen lentament, els sembrats, els llogarets, les viles, les ciutats, els camins que la mà i la terra fan sofrenen, d'on les naus fan proa i d'on les veles venen. Me sembla que era una cosa així. Per vos, el primer vest de l'alba, la primera ullada de la llum, també per vos. La testa us humideja la clara cavallera. El sol que d'aure espigues, primer us emmorení. o reina de muntanya. Donava a nostres planes les pluges primerenques i tardanes, l'unció de la llum i el serení. De vos les generacions pugen en cants i oracions, d'ençà la clara nit que aquí teniu estatge. Dels camins del cel donau viatge, vos que sabeu tots els camins, vos que sabeu tots els destins de l'illa ben amada. Donau-li nova vida, donau-li impuls victoriós, mai de segles a l'embat tempestuós, perdi son pas, donau-li set de la llum sens mida.
7: I allò, jo un record que com a molta festa, no sé, jo, perquè jo era luteta, per fa anys de so, però sàvia m'ha de 8 anys o 9. I jo era, sí, no sé, devia tenir 9 o 10 anys, jo, me pens. Jo, en tenc 80, I ella era, té 8, 9 més, en tenc pensat, o de fer és 90, ella. No, 89 de fer ella, jo. I jo era una fiota, t'ha de tenir 9 o 10. I estem així, em van fer un quart de retratos. I allò havia, com que allò replegaven tota la gent dels llocs, i llavors duen la Mare de Déu, té un professor, com que jo me sona allò. I llavors allà van tenir, posàvem un altar en el pati allà, la tia Maria estava a Sant Sauret, de pagesa. I van fer saltar aquell i la Mare de Déu i nosaltres estàvem de vora allà. I la gent anava mudada i com a duen mantellines també llavors i duen les mantellines. Jo sóc també entenc de mantellines aquestes, però jo també em vaig dur, però vull dir que això ja fa anys que no em duen també. I allà jo tenc presències les senyores que venien aclarides i anaven amb les mantellines aquelles també. I hi havia els capellans i la gent dels llocs que feien les voltes.
2: Després hi ha el carnaval, el Migjorn va ser el primer poble en aquest temps d'ara, perquè això venia de temps antic, es balla el blanc i negre. Va ser el Migjorn i va ser el meu pare, que ell se'n recordava de quan era jove, feien es balles blanc i negre. I ho van tornar a muntar, això, i dues cases en fora de la meva casa on nosaltres vivíem, hi havia un saló, aquí on hi ha la policia ara, era un saló, i allà feien ball, i van començar a organitzar el carnaval, amb els balls aquest, feien es balles floc, es ball de no sé què, es ball de, i llavors feien el dia, el dissabte, el feien sempre el dissabte de carnaval, dels darrers dies ja, feien es balles blanc i negre. Va ser quan van començar el Migjorn, allò se posava un plat, era preciós. La cançó que canta l'huracan, des ball des blanc i negre, els hi vaig ensenyar jo. Ensenyar no, perquè jo no sé cantar, però els hi vaig dir jo, me la van gravar jo. El ball des blanc i negre ja s'ha començat, veniu-hi jovenetes, veniu en el nostre ball, que es diu des blanc i negre i és el seu detall, és cosa molt hermosa i també des formal. Veniu-hi, que s'acaba el temps de carnaval. La plaça és plena de disfressats, volta qui volten ben agafats, i en vostres llavis, i en vostres llavis, feliç sereu. Bé, no la posis a la cançó perquè no sé si la dic prou bé. I el jovent voldria tota la vida poder ballar, que n'és de bé, quin goig que hi fa. Al costat de Salota la vida voldria poder passar, que n'és de bé, quin goig que hi fa. I així la vida voldria poder passar. I prou.
7: El carnaval jo no tenc per bé. Vam fer uns anys que hi havia aquí un capellà, un febrer que dèiem, que era de Ferreries, i va posar molt contra els balls. I no va deixar fer balls. Era temps que jo era, que quan i no havia ball, no feien balls ni pels darrers dies, solament. I jo me va topar una època d'aquestes que no... Però llavors a vegades al costat de Canosta hi havia una botiga i era una entrada molt gran Jo tenc present que un carnaval de cap van fer ball allà, però són quatre músics d'aquests així, i llavors aquí on ara hi ha els municipals, també era una sala gran, allò que fan feina de sabaters, també hi fan ball, el carnaval, però és que no hi havia res per fer ball. Eren... I un any van fer per dins d'Esperi, o de la Palmera, bueno, la Palmera no, però que si no ho veig, diguem, però eren mateixos ells, i feien ball allà, feien ball, però feia anys que no ho volíem fer, no podíem fer ni siquiera de ball, sí, i tant, i això encara hi ha anat en aquest, però van començar, sí, aquell, a la Palmera ja el feien, però antes també ja l'havien fet. I en els blancs i negres, que jo tinc un poc present, era aquí on hi ha la policia. I van fer blanc i negre. Jo el primer, uns els amics m'ho van disfressar, no res, com de senyores andaluses o no sé què era allò, perquè... I jo no m'agradava. I vaig anar, bueno, vaig anar perquè amb amigues, però tenc present d'aquesta vegada i una altra vegada que em vaig disfressar d'home. El disfressar no era el meu. I així començàvem amb els amics, anàvem a sopar el darrer dissabte i tots anaven disfressats, menys uns altres dos. Això no m'agradava, no. Però sí, n'hi havia un, Menorca, que deia que li agradava molt, que li era tot sol i posava vestit de dona o vestit d'una altra cosa i sempre i venia a sopar o això disfressat ja. I llavors altres, però jo no, perquè no m'agradava. Dues vegades estem present, i prou, no m'he disfressat més.
0: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pots recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

cantat la primavera, però ara cantaré a l'estiu. A l'estiu d'una manera molt especial, amb un to d'humor i una mica de crítica, ja veurà. A l'estiu.

0: Bon dia.
1: Bon dia.
2: Tot el dia.
0: Com estem?
1: I alegria.
2: Vinga, una nova secció per aprendre aquí entre tots.
1: A mi sempre no va xerrar
0: bé. Exacte. Un pot de, un pot de llengua.
1: Ja.
2: Jo cada vegada m'ho pens més, el que dic.
0: No, no hi pensis.
2: No hi pensis?
0: No.
1: Que no te cancel·lin.
0: El problema el tenim més per no ratllar tant que no per dur que dèiem. Tenim més problemes perquè no emprem la nostra llengua, pues, que la podríem emprar i no la fent servir.
1: En si seria, que... no emprem la nostra llengua, pues, on la podríem emprar. Ja vosaltres penseu el que...
0: Jo no, penso, jo penso que...

0: cosa
1: que,
0: i ja cada cop pensi el que
1: aquí, bueno, la situació en què vivim fa que canviem, o que molta gent canviï de llengua en situacions en què no fa falta canviar. Ah. Ostres.
2: És que no fa falta canviar.
3: No és que no faci falta.
1: Viure 100% en català és gairebé impossible aquí. Però podem xerrar molt més del que xerram. I això és el que volia.
3: Bueno, aquest no era el tema, no, però?
1: No, jo ho volia ratllar, però sí que volia xerrar també del castellà, perquè resulta que com que castellà es presenta aquí la nostra vida, és un fet, és una evidència, el agafarem avui de referència perquè sempre hi ha paraules que sempre mos embuam. I normalment quan hi ha una paraula en què mos equivocam, i doncs resulta que és perquè en castellà funciona diferent que en català. I això m'ho genera una confusió, un dubte, i llavors m'ho equivocam.
3: Ja la mermada.
1: Per exemple, una paraula que ho té tot és avantatge.
0: Avantatge.
1: Clar, avantatge. Avantatge és una paraula que...
3: Amb TX, no? Avantatge.
1: Que és masculina.
0: és
1: una paraula que és masculina.
3: Avantatges.
1: Avantatge.
3: Avantatges.
0: Quines avantatges fiscals?
3: Avantatges fiscals. M'adonen una casa amb unes avantatges que flipes.
0: La piscina.
1: És possible que algú et parli que té un avantatge. Un avantatge, això ho podeu haver sentit en algun lloc. Però no, és masculí, és masculí. Un i comença amb A.
0: Avantatge.
1: I s'escriu en tres As. A, van, ta, TGE. D'acord.
0: Avantatge. Claríssim. Un avantatge.
1: D'acord. I aquí està ple de gent que ho escriu, això, o sense A davant, o amb una E darrere, sí. El que sigui. Però això, aquesta ho té tot, perquè això, canvia, aquesta paraula mos canvia de gènere i mos canvia de vocal, no? En relació amb el castellà i amb el català. D'acord? I ara això, volia comentar primer unes paraules això, que mos canvien de gènere, unes paraules un poc trans, no? Per dir-ho d'alguna manera.
0: Aquest xiste no m'ha atrevit. D'acord? Aquest acudit i no m'ha atrevit. Ah. I sense voler volgut, m'ha sortit un paregut.
1: Ja és que, clar...
0: El cancel·li s'ha anat a poc al cancel·li. Tu vas així, pam-pam-pam, i ja està.
1: Sí, clar, no, que sí. Jo som autònom.
0: Fota-li, tuitero.
1: I sí. Vale.
3: Bueno.
1: No,
3: però... Hi ha paraules que són trans.
0: I ja està.
1: Clar, és a dir, no passa, ara, de tot. No passa res. Ara, és a dir, estem... Jo som bastant partidari, a vegades, de dir les coses que s'han de dir. Estem a dir-les amb respecte, sempre.
0: Efectivament, sí, efectivament.
3: És un traductor. És un corrector i traductor.
1: Sense faltar respecte a res.
0: És correcte.
1: Una altra paraula que mos canvia de gènere són els afores. No, és que anem a les afores d'espot. No, anets afores, masculina.
0: Mira, que està dit malament, jo.
1: D'acord.
3: Anets afores. Sí, no, anets afores.
0: Afores.
1: I aquesta paraula no té res a veure, però sempre me recorda rodalia. Com que en castellà els trens són de cercanies, què fas? Tradueixes per rodalies. I no, per ser rodalies de no sé on. No, singular. Per la rodalia de no sé on, del poble que vulguis. D'acord? A la rodalia de Mo hi ha els instituts.
0: Vale.
1: O l'hospital. No?
3: Sona malament.
0: En els afores,
3: si ho penses bé...
1: En els afores i a la rodalia.
0: Hola, tio.
1: D'acord?
3: Rodalia et sona fatal.
2: Sí, tio.
1: Sona tren.
3: Si penses bé.
1: Jo em sona tren.
0: Clar, sona tren.
2: Pròxima parada, Mataró.
3: Ding dong.
1: Barcelona-Mataró va ser el primer tren de l'estat espanyol.
0: Ja està.
1: Sí, sí.
0: Amb els facts. Gràcies. A la vora.
1: Més paraules.
3: Gràcies per aquesta informació.
1: Més paraules que mos canvien el gènere. Que ara estem amb això. Tenim un deute, no una deuta. Un deute. I escrit en B final. Sí, no en va. D'acord? Un deute. Igualment, un bacteri. No una bactèria. Un bacteri.
0: Uau, com el professor Bacteri.
1: Exacte.
0: Hola.
3: Mira. Capítol 3 de la segona temporada
0: de
3: Bola de Drac apareix en Bacterius.
0: Què és en Bacterius?
3: Aquest que era un que no s'havia dutxat mai en la seva vida.
1: Oh, sí, que lluita contra en Krilin i després en Krilin diu... No, en Goku li diu en Krilin, Krilin, que tu no tens nas.
3: Exacte.
1: I és quan en Krilin diu, hòstia, no tinc nas i per això guanya.
3: Digue'm...
2: Programa que mirat en el friquisme.
3: Escolta, digue'm que ho has mirat fa poc Digue'm que ho has mirat fa poc, si no...
0: T'he dit jo que no,
3: Espedestal que te té, ja no ho veuré.
1: A veure...
3: No ho veuré.
1: He vist, des de fa unes setmanes, Bola de Drac torna a ser a TV3.
0: Tu també.
1: Però aquest episodi no l'he vist.
3: Ostres.
1: N'he vist uns quants, ara, aquests dies.
3: S'arma d'en Bacterius, final, és...
4: Apets.
3: No. Bueno, sí, també, però també tens Gargai, saps?
0: Hòstia, no me'n record gens d'aquest, eh?
3: No, i en Cribrin...
1: Des Gargai no,
0: no, tio.
3: Sí, té un Gargai que li tira un Gargai i l'esquiva en Cribrin, però...
0: No me'n record gens d'això.
3: Però és que li tira pudor, em vas dir.
4: Atenció!
3: I al final en Cribrin el guanya, no t'ho perdis, amb un pet seu. Perquè ell s'aguanta la seva olor, però tampoc aguanta la dels altres, saps? I en Cribrin el guanya amb un pet, es baixa els calçons i li tira un pet a sa cara.
4: I generació boomer, eh?
0: Total.
1: També, sí que vaig veure per Twitter l'altre dia un esqueix d'un combat en què hi havia una dona que anava ensenyant pitram i es contrincant se n'anava cap endarrere i guanyava així.
4: Sí.
1: Ella.
4: Ah, sí, sí,
3: en Nam.
1: Exacte.
3: I en Nam, al final, va dir... L'he de... Com és que va dir? Va dir...
0: Ai,
3: he de deixar de mirar-la, no vull mirar-la.
1: Sí, va pensar en el seu poble, perquè en Nam és un personatge que és d'un poble de pobres i com que és més fort, se'n va a les torneigs dels arts marcials per guanyar.
0: Quina porqueria hi ha dins del seu cap, sí.
1: Perquè vol guanyar...
0: Perquè no són dels Simpsons, tampoc.
1: Per poder-lo aigua. De fet, el fullet tortuga li regala uns dipòsits d'aigua amb una càpsula de hoi-poi, perquè...
4: Atenció!
1: Però bé, tornem... Jo sé que aquest tema és molt interessant. És més clar, que aquest tema és...
0: Que les paraules
1: transgènere. Però jo he vingut a xerrar amb paraules que canvien de gènere i que canvien de vocals i aquestes coses.
0: Ai.
1: Però bé, un dia xerrant de Bola de Drac.
3: Bola de Drac té moltes coses bones i moltes coses dolentes, també. Ja en xerrarem.
0: Vinga, va.
1: Si ho posam en dubte, és un dubte. No una dubte.
0: Un dubte. Un deute i un dubte.
1: I no ho agafarem com a costum, com a un costum.
3: Una.
1: Costum.
3: Un costum.
0: Eh? Hola.
1: Jo tinc un costum
0: Tinc el costum de fer... Va.
1: Mirar Bola de Drac després de dinar si no mira Simpsons.
0: Tinc el costum.
1: Tinc un costum. Aquest és.
0: Sí.
4: És perillós, és ara que pot anar cap a temes que no...
0: Sí, clar, perquè ara ja... Estic obrint melons aquí.
1: No, que més tenim també un compte. En el banc tenim un compte bancari. Sí. No tenim una compte, d'acord? Si m'heu de fer un ingrés, feu mail en el meu compte.
0: Ostres, tu,
3: l'examen de català clàssic era una frase diferenciant entre un compte i una compte. No?
1: Exacte, a veure...
0: Compte en femeniques.
1: No, avant. No.
3: No, un compte bancari,
1: avant,
3: no?
1: Tenim... Un compte bancari o que s'escriu amb C-O-M-P-T-E. D'acord? Però després tenim un compte, per explicar els fiets, que s'escriu C-O-N-T-E. I després tenim un títol nobiliari, com el senyor Lecchio, que s'escriu C-O-M-T-E. D'acord? I per tant hem de distingir els tres comptes. Exacte.
0: Conte Lecchio. Ningú sap que és el Conte Lecchio, només la gent que mira Bola de Drac. Vaja merda de referències, de merda. El Conte Lecchio, les fotos, l'interview, dins el llit amb aquella, i després la xorra enorme que tenia. I ja ho he dit, i ja està, ja podem mirar.
1: Perdona, va ser el primer matrimoni de Nana Obregón.
0: De Nana Obregón.
1: Bióloga.
0: Que estudiava els bacteris.
3: Sí, estudiava bacteris i va anar a parar amb el Conte Lecchio.
1: I bé...
3: Això és una secció sobre llengua.
0: Però estava amb una de Mònaco, el Conte Lecchio, també? No, el confonc. Ostres. Carolina de Mònaco era d'aquestes, no, també?
1: Uf,
0: sí,
1: no ho sé.
0: Ja hi tornarà. No mos liem ara amb això.
1: En Antonia de Latte, va estar, també.
0: Antonia de Latte!
3: Hòstia... Tu te compres sola?
1: No, a veure, estem xerrant del cor de fa uns 25 anys o així. Clar, jo no sé què han passat aquests darrers anys.
0: Sí, però en el nostre pis estudiat, en sisè jo, que en sisè jo compartia en pis, hi havia qualque revista, hola, i arribava, però ja no sabes com. Era una festassa, com venia. Era igual.
3: També...
0: Sí, mira que no sé què. Bé, és igual.
3: També s'ha dedicat antes, abans, s'informació, era... més minsa que avui en dia.
0: Efectivament.
3: Arribava, pràcticament tothom miraves les mateixes pel·lícules, miraves els mateixos dibuixos i t'enteraves dels mateixos famosos. I avui en dia ja, si vols seguir...
0: És mal de seguir.
3: Sí, això és impossible.
0: Vés igual.
3: Sí, seguim. Sí. No sé que seguim això.
1: Seguim. El resto, no. Bé. Se resta. D'acord? Se resta queda. D'acord? Paraules que em menjar... Els espinacs, d'acord? Els espinacs no són ses espinacs. Igual que són els llegums. No són ses llegums, d'acord? I per acabar, una que mos costa moltíssim, ses postres, femenines ses postres. I plurals. He menjat unes postres boníssimes, però només has fet una o no has fet quatre? No, unes, però plural. Encara que només sigui una.
0: Com els pijames.
4: Pijames, no?
1: Com els calçons. M'he posat els calçons. Quan se n'has posat, no? Me n'he posat uns.
0: A Ferrer diu unes pijames, a més dels pijames.
1: Ostres, aquesta no l'he sentit.
0: Sí, no, xerren amb el Ferrer. Ens vaig a posar els pijames. Dic, què collons dius?
4: Bé, se'n posen dos.
0: Home, se'n posen dos a
3: Ferreries. Un damunt l'altre.
0: Els ullers de Ferreries que mos diguin...
3: Ferreries...
1: Que mos enviïn un tuit i...
0: Un tuitet.
3: Ferreries és un poble que està...
4: Està a una vall.
3: Està a la muntanya i allà tenen fred, posen dos pijames.
0: Com menys hi vas, menys anories.
1: I penseu que resplendor és femení. D'acord? Si hem de fer la pel·lícula, la traduirem per la resplendor.
0: Ostres! Ostres, la resplendor.
3: Gràcies, Gisè. Fins la setmana que ve.
1: Fins la setmana que ve. Bona.

0: Porquejades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: és tothom a pensar creu i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les veïnes. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé ses eines.
1: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
2: Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: La construcció del ferrocarril a Nord-Amèrica va resultar clau per a la colonització dels territoris que es disputaven amb les tribus originàries. La via fèrria, que acabaria ajuntant est amb oest, va servir per moure mercaderies, gent i animals. Seria un dels elements clau de la mutació d'aquelles terres. Un canvi estructural que va significar la colonització definitiva dels territoris indígenes. Però no cal travessar els oceans per entendre la relació entre les infraestructures i les seves conseqüències sobre els emplaçaments que connecten.
1: Època de muta. Capítol 59. Vies amb segona.
0: Quan a Menorca encara es feien parcel·lacions al camp, sempre hi havia qualque regidor que impulsava l'asfaltat de camins rurals per facilitar les operacions posteriors de trosseig i construcció a les tanques. A l'illa que tenim al costat, on la construcció en rústic s'està convertint en una autèntica destrossa de paisatges i d'identitat, es pot observar novament la relació entre carreteres i urbanisme especulatiu. Allà on s'han fet intervencions potents a les vies de connexió, com l'autovia Llucmajor-Campos, és on les operacions immobiliàries estan arrasant més paratges. A Menorca, les fotografies aèries mostren greus cicatrius d'antics intents d'urbanització que no van arribar a prosperar del tot. Espais que avui estan protegits, però que van penjar d'un fil. Al litoral, entre Vinimalà i Calamica, s'hi troben els vials on hi havien d'anar centenars de xalets, tres hotels i un graciós poblat de pescadors.

0: Una mica més al sud, encara guaiten els carreranys que es van obrir a Sarroca amb uns traços d'angle recte, completament allunyats de l'adaptació al terreny, que recorden les delimitacions de l'Àfrica colonial. A llevant de Son Bou, hi ha tot el viari obert per la urbanització de Llucalari, que va donar guerra fins entrats als anys 90. També s'hi poden veure les pistes de dalt que les coves, a Llocnou. Més coneguts són els casos de l'Albufera d'Esgrau o de Tirant. Bona part d'aquests espais van amenaçar fins a finals de segle. Les empreses i els accionistes que hi havia darrere movien fils a molts despatxos oficials. Finalment, la conservació va guanyar la batalla. Amb els anys i les diferents evolucions de cada indret, és interessant veure també com han reaccionat les opinions, les institucions i els mercats. A Mallorca, aplaudien els primers nouvinguts del poder adquisitiu que van començar a fer-se xalets al camp perquè s'havien enamorat de l'illa i feien despeses generoses. Ara, el camp mallorquí és vist com un gran solar immobiliari per anar desmembrant. Ja són els fons d'inversió que compren finques senceres, les esquarderen i construeixen el paquet de xalet amb piscina i jardí, iguals com a fotocòpies. Quasi tots van a l'oferta turística descontrolada. El mercat és ràpid quan no hi ha límits. Però encara hi ha veus que diuen que això és economia i benestar. A Menorca també tenim opinadors amb fonaments similars, que fan esforços perquè la gent no miri la relació entre massificació i pèrdua de qualitat de vida. A Rafal Rubí s'està construint un enllaç a doble nivell en un indret sense cap nucli residencial i amb una circulació transversal mínima. Segurament que, en uns anys, s'entendran els motius, potser ara no confessables, que motiven de veritat aquesta obra exagerada.
1: Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

0: Ben tornades totes a aquest simposi sobre la literatura al voltant de l'amor. Aquest és l'episodi especial que completa la conversa sobre l'amor en temps moderns. Avui ens continuem acompanyant, com no podia ser d'una altra manera, de Laura Tapiales, periodista i comunicadora d'actualitat per xarxes. Ben tornada, Laura, com estàs?
1: Moltes gràcies. Amb moltes ganes d'aquesta conversa, també.
0: Super. Aquests dies hem estat llegint Tot sobre l'amor, de Bell Hooks. L'he obligat.
2: Club Simposi, amb Blanca Noguera. Un club de lectura en el qual les convidades comenten lectures relacionades amb les temàtiques simposíaques. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

L'artista italià Federico Clavarino du al Menorca Dog Fest una classe magistral oberta al públic. Titulada Empezar des de la sombra, serà el divendres 2 d'octubre a les 7 i 15 hores als Castro de Mou. Tota la informació al menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

Ràdio Far. Tota sa música de Menorca en el 102.4 i a radiofarmenorca.com. Ràdio Far. Sa ràdio cultural de Menorca.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.
1: No són hores.
2: Venga, ven. Sí. Hem de parlar de la Pili.
3: La Pili aquí de Campion Random.
4: La Pili.
2: Pili, també t'estimem molt.
3: Sí. Ja sé que no entendràs ni escoltaràs el podcast. Però...
2: Total.
3: Què? L'amor.
2: Per què dius que no saps estimar?
3: No, jo no dic que no, jo no sàpiga estimar.
2: Has dit potser no sabem estimar, t'estàs incloent. No has dit potser no saben estimar. Ja estàs parlant dels homes, clarament.
3: Sí.
2: Què vols dir que no saps estimar? O que no sabeu, no t'estic preguntant només a tu, però tu ets el representant
3: dels homes. Ara estic super...
2: Lamentablement per tothom.
3: Estic super ofès. Estic super ofès ara mateix. En plan, no... No, és broma. No, espera, punta i aparte.
0: No són hores, un podcast innovador d'experimentació sonora del col·lectiu Avestruces. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

12 curtmetratges internacionals i 4 balears competeixen pels premis del Menorca Dogfest. Les projeccions seran els dies 9 i 10 d'octubre a la sala multifuncional d'Es Mercadal i el diumenge 10 a les 8 i 15 hores se sabran els guanyadors del Premi Ullastre, el Premi al millor curtmetratge balear i el Premi del Públic. Entrades anticipades a 3 euros o amb l'abonament de cinema. Trobaràs tota la informació a la web menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca i la Fundació Guillem Cifre de Colònia, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

per la mà viva. Aitor Comelles, orgànic, doc i pioig. Per un sistema de depòsit, d'evolució i retorn. Nasi.

0: Y la ambición, queremos el retorno y la devolución. La paradoja del residuo y la ambición, queremos el retorno i la devolución, yeah.
1: La música és eina per transmetre el missatge. Per la mà viva i aquest hermós paisatge. Per la nostra terra, per transmetre un llegat i que no quedi en el prestatge abandonat. La música és eina per transmetre el missatge. Per la mà viva i aquest hermós paisatge. Per la nostra terra, per transmetre un llegat i que no acabis en el bando equivocat.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
2: No. Brut.
3: Ai, l'eufòria. L'eufòria és un estat emocional caracteritzat per una sensació intensa de benestar. Alegria i entusiasme extrem, com ara mateix, no?
4: Sí, sí. O sigui, així estem.
3: Així estem. Sol estar associada amb una gran energia i optimisme i pot ser provocada per situacions positives, èxits personals o bé per substàncies que afecten el sistema nerviós central. Això troc que vosaltres en sabeu bastant. Veig restos aquí de...
4: polvorons.
3: De sucre.
5: I substàncies.
3: Us asseguram que en farem un estudi dels efectes. En canvi, en alguns casos, pot aparèixer com un símptoma de trastorns mentals. Tot i ser una emoció positiva, una eufòria excessiva, que és el que ens passa a nosaltres,
6: massa eufòric,
3: pot desconnectar la persona de la realitat i provocar conductes imprudents, com per exemple anar de viatge a Menorca en l'estiu.
6: Anar a la platja.
3: Directament.
6: Directament.
3: Només a la platja.
6: Només a la platja.
7: Compres un abonament pel Crank Festival el mes de gener i després dius, no, que no hi ha ningú. Bueno,
3: hi ha grups d'aquests d'arrascar guitarres.
7: Guitarra.
3: Guitarra?
7: Guitarra.
4: Guitarra. Ser un de persona tota sola i comprar-te un pernil salat per tu.
3: Ho dius per experiència?
4: Sí. Fa un mes que menges el mateix pernil.
7: Estàs com una paraula i eufòria no es diu. Té una paraula i no és eufòria.
4: No, jo vaig tenir un moment d'eufòria i vaig dir aquest pernil ha de ser meu, estava d'oferta.
6: Me'l puc menjar jo tot sol.
4: I, exacte.
3: Era perquè estava d'oferta, no perquè tenies ganes de menjar-te pernil. Per tant, això...
4: Tot mos condueix no sé si a seria... l'eufòria. No la produeix una cosa tota sola, tot mos condueix.
3: No és un debat, això. Pedro, Pedro, aguanta, aguanta. Moments eufòrics del públic que tenim aquí entre nosaltres. Vinga, va, moments eufòrics. Està en directe aquí. El que us perdeu és que no esteu aquí. No ho hem anunciat, però és igual. Us ho perdeu.
8: Porquejades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: tothom a pensar creu i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les feines. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé ses eines.
1: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Mira Llentrisca.
2: Bar Infanta, del fotògraf Lluís Real, s'introdueix a l'interior de la vida del mític bar maonès, lloc de resistència contra la gentrificació, per recordar-nos la importància del fet col·lectiu, que l'apropament a les persones és una de les coses més vitals que tenim a l'abast i que compartir ens atansa a viure amb més riquesa i bellesa.

El cineasta José Luis Guerín i l'escriptora Patricia Almarcegui obren el 8 a Menorca Dogfest amb un diàleg a propòsit del documental Històries del Buen Valle. Serà dijous 24 de setembre a les 6 hores a Can Oliver de Maó. Seguidament es podrà veure la pel·lícula a l'Ocimax de Maó a les 8. Entrades gratuïtes i tota la informació a la web de la menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

A la plataforma de podcast de radiofarmanorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Radio Far.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

He trobat la plegueta on fa no sé quants anys un fill de la cucula va començar un poema. Només havia escrit aquest dodecasíl·lab. He pogut suposar per la cal·ligrafia que no era el primer cop que escrivia aquell vers. Llavors m'he demanat que què volia dir-me, que per què repetia un pic i un altre pic aquella ratxa trista, tan òrfana de tot. Perquè sincerament no en tenc ni puta idea. Quan tingui un poc de temps, provaré d'acabar amb l'home dit. Faré un poema que parli d'enyorança, del temps que haurà passat i de les coses entre aquell vers i els altres, de veus que s'han marcit. D'això anirà el poema quan el sàpiga escriure. Per ara, l'he estotjat dins el mateix calaix per quan em torni a lleure. La finestra era oberta i m'ha semblat que feia molt d'anys que feia fosca.

Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover. Ràdio Far.

0: Bon dia, Paco, com estàs?
1: Beníssim, sobretot perquè, com bé dius tu, està ploguent.
0: Bon senyal.
1: Que ratgi.
0: Una cosa que no he dit, que...

0: és molt fan d'Ardara i tu vas ser productor d'Ardara.
1: Uau.
0: Coproductor.
1: Jo som molt fan d'Ardara.
2: Molt bé.
1: Si vols, fora de micro, podem parlar d'Ardara i d'en Macià, que ha fet un retrat meravellós. Després m'ha passat el link.
2: Total, total. Sí, sí, jo de fet vaig descobrir a Macià d'alguna manera. El vaig conèixer a través de la pantalla per Ardara. I trobo que és una pel·lícula que en el seu moment, ja li he dit, està molt cansat en Macià de mi, però li he dit moltes vegades, és una proposta molt atractiva que en el seu moment devia ser en tots els àmbits un risc, no? Una mica un salt del buit, segur, de fer una mica i com a productor. Mira,
1: ara que estem a la rotonda del Mercadal, a la vora de la carretera, no? És a dir, la història divertida d'Ardara és que jo me'n vaig donar compte que ell era d'Ardara a dins del cotxe que anaven de Mo a Ciutadella. Ah, tu ets d'Ardara! I però jo és extraordinari, és una pel·lícula a reivindicar, sí. I el que no és tant de reivindicar és que n'hi ha que diuen que en Macià i en Marlon Brando tenen un cert parescut, però crec que hi ha molta poesia, però poca realitat.
2: Depèn de l'època de Marlon Brando, potser
0: sí,
2: el...
0: Podria, sí, l'època de... És la rara època.
1: Hi ha una època de Marlon que va copiant en Macià, sí.
2: El Marlon abans del Padrino.
1: O potser Marlon i la M i la Macià i la M i la, potser per aquí, però jo no aprofundiria molt ni d'aquesta temàtica.
2: A més, és fort perquè està llampegant, no? I quan hem pronunciat el nom de... No de Marlon Brando, sinó de Macià Florit, ha llampegat.
0: Ha caigut un llamp.
2: Zeus dient-nos, esteu parlant d'un dels meus fills. Bueno, ja he de divagar una mica la cosa, no?
0: Perdonar per treure d'ara, però ho havia de fer, perquè
1: no, ho has
0: tenim
1: de fer,
0: aquí és coproductor.
1: Ho has de fer.
2: Product placement, no?
0: Però bueno, estem aquí per un altre motiu.
2: Que es diu Compàs de Silenci.
3: Cel·luloide, el podcast de cinema documental del Menorca Doc Fest. Ja disponible la temporada sencera. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

El Menorca Dogfest arriba a la seva 8a edició reafirmant el seu compromís amb la creació documental i amb Menorca com a punt de trobada del sector a les Illes Balears. El programa inclou estrenes, exposicions, classes magistrals, tallers, presentacions, conferències i col·loquis per a professionals i públic general. A més de l'Aula Doc, el projecte educatiu adreçat als instituts de l'illa. La secció de curtmetratge documental atorga el Premi Ullastre al millor curtmetratge, el Premi al millor documental balear, el Premi del Públic i la possibilitat d'optar als Premis Fugaz. Tota la informació i programació completa al Menorca Dogfest.

0: La combinació d'interessos mou bona part dels processos essencials que permeten la vida al planeta. Els humans, proclius a generar un món propi, fem realitats socials que de vegades semblen surrealistes.
1: Època de muda.
2: Capítol 31. Interès en general.
0: La primavera d'enguany brinda prou aigua a les plantes de cicle curt. Per això el camp va ple de flors. Un gran escenari per contemplar com es mouen els actors de la vida. Si observem amb deteniment l'estesa floral, en un camp no fumigat, hi trobarem abelles silvestres i domèstiques, erugues i papallones, aranyes i mosques. Tothom exercint el seu interès per interactuar amb les flors. Moltes vegades es tracta d'un interès compartit, on l'abella solitària aconsegueix nèctar per alimentar les cries que alberga dins d'una tija buida. La flor, en compensació, intercanviarà la polseta del pol·len. De vegades, la permuta no resulta tan evident. És el cas de les preses que captura l'aranya que habita entre els pètals, que noten de sobte els quelícers del depredador. Tot i així, els experts diuen que també en els processos de caça entre animals hi ha conseqüències virtuoses per al medi. És l'efecte de moviment constant d'aquells que temen ser capturats. Això es veu molt bé en els herbívors salvatges, que sempre es mouen i ho fan en grups compactes per defensar-se millor dels que els aguaiten. D'aquesta manera no esgoten mai la pastura i distribueixen de manera idònia els excrements. L'herba torna a ser-hi al cap d'uns mesos sense necessitat de sembrar-hi res. Els pagesos, que han après a aprofitar aquest procés natural, intenten que el seu bestiar es comporti de manera similar, a base de parcel·lar les tanques en subdivisions més petites, on els animals hi fan poc temps i no hi tornen fins passades prou setmanes. L'interès del pagès aquí és aprofitar millor la pastura, adobar els terrenys sense ús de maquinària i, en ocasions, reduir també la necessitat de llaurar. Sistemes manco intensius i més rendibles, molt amables amb el medi. En altres tipus d'activitats, però, els efectes no sempre són diàfans. Per saber les bondats o defectes d'un projecte que qualcú dissenya per intervenir al territori, se sol fer un tràmit d'anàlisi i exposició al públic. Si es considera molt estratègic, pot ser també declarat d'interès general. A Menorca tenim casos gloriosos en què s'ha abusat d'aquest mecanisme, pensat originàriament per temes evidents. Una escola, un dipòsit contra incendis... Ha tancat el parc aquàtic que va ser declarat d'interès general amb l'argument que ajudaria a desestacionalitzar el turisme. El jutge no s'ho va empassar. Però tot fa tema que es puguin repetir casos similars. L'actual govern balear va modificar a la primera ocasió la definició de l'interès general. S'ha esborrat la frase que deia que la iniciativa ha de transcendir els mers interessos individuals. La palanca torna a ser delicada. Ha plogut bé per les flors, però no tant per a les zones humides o els aqüífers. Als terrenys on el bestiar no rep químics, solen abundar els escarabats, que transformen les boines en nutrients, fan galeries per sota i enterren bolles que alimentaran els seus descendents. Aquí l'aigua hi entra amb més facilitat. Més vegades del que pot semblar, els interessos humans coincideixen amb els de la natura.
1: Època de muda.
2: Textos, Miquel Camps.
1: Locució, Jan Ros. Edició, Txec Pons.

0: Incomptables!
1: Ui, en directe.
2: Bon dia i alegria. Com estem?
3: Com us duts, sí,
4: molt
3: sé.
4: Bé, sí, sé.
2: Avui, mira, avui m'he cansat ja de ratllar de català i avui volia xerrar d'altres llengües.
3: T'has cansat molt ràpid.
2: Bé, perquè bueno, hi tornarem, passis pena. Continuarem ratllant de català.
3: Cada dia hi torn.
2: Però saps què passa? Mira, segons etnòleg,
3: Qui?
2: Clar, tal vegada ho hauria de pronunciar una mica més, una mica més a la francesa, no? Etnòleg.
3: Oleguer Freses.
2: No, etnòleg, és una de les fonts d'aquestes lingüístiques, una de les més conegudes, no? I bé, actualment estimen que hi ha poc més de 7.000 llengües al món, llengües vives, en dades del 2023.
3: Això n'hi ha massa. Escolta, anem a començar a reduir aquí, que això no pot ser. Mantenir tot això no pot ser.
2: No pensis, jo quan estudiava solien xerrar de 8.000, 9.000. Això vol dir una que torbell i dues que moren moltes cada dia de llengües.
4: Les llengües es moren, o què?
2: I, sí, ai, desapareixen. Ai, deixen de xerrar.
4: Bueno.
2: I clar, nosaltres sempre reivindicam la nostra, bàsicament, perquè és nostra, però ostres, hi ha moltes llengües al món que es podrien reivindicar i que hi ha algú que els hauria de reivindicar i no els reivindica perquè per això es moren, no? Perquè si no els reivindiquessin, no es moririen. I bé, i per exemple, tenim un estat com Papua Nova Guinea que té al voltant de 840 llengües.
4: Wow.
2: D'acord?
3: Ostres,
2: és un estat que és més petit que l'estat espanyol i ja veus. I més curiós que fins fa un segle, un poc més, no havien tingut, bé, això és pel que he llegit, però no havien tingut mai cap problema d'entendre't-se, fins ara que la llengua oficial és l'anglès.
5: L'anglès, sempre.
2: En el moment que hi ha una llengua que s'imposa és quan venen els problemes. Ostres, tan feliços que podríem ser tots, perquè clar, penseu que també la ONU reconeix 193 estats. Per tant, si tenim més de 7.000 llengües i 193 estats reconeguts per la ONU, a quantes llengües per estat surten?
4: Jo no sé. Bon vol de matí. Però sí, jo què sé.
2: Clar, no.
4: No sé quina hora.
5: No mos dona, no mos dona sa vida per...
2: Xec, tu que és de lletres, quan surten? 7.000 entre 200?
5: 10 per am.
4: 10 o 12.
2: Però bé...
5: No te dona sa vida, per altres llengües.
4: Però quantes donen?
2: No, jo no ho he calculat, no. Joder,
4: sí,
2: jo pensava que vosaltres m'ho sabíeu dir. Ara aquí no ho tinc,
4: previst. Tu segueix.
2: Però bé, jo xerrava de llengües del món per acabar xerrant. A veure, un fet innegable és que vivim a l'estat espanyol. Clar, a l'estat espanyol, quantes llengües diríeu que xerren? No oficialment, sinó llengües que territorialment s'aixerren. Clar, una altra cosa és que me diguis, no, ha vingut un parlant d'urdu, no sé què. Sí. Però l'urdu no és una llengua que xerris a l'estat espanyol com a territori, no?
3: A partir de quan es considera que se xerra sa llengua? Per quants de parlants?
2: Amb una tradició.
3: Ah, vale.
2: Clar, clar, a veure.
3: Anglès, francès...
4: Bé, clar,
3: a Menorca, no. Deus xerrar amb un de francès, o no?
2: No, però no comptam això. Comptam en que els nadius de generacions endarrere xerren una llengua, no? Per tant, quantes llengües me diríeu que se xerren a l'estat espanyol?
4: 10. Mira, per mitja, 35, que és el que sortia en 7.000 entre 200.
2: Allà va. Vas desencaminat, però molt bona la calculació. Molt bon càlcul.
4: Gràcies, l'ha fet un iPhone. Que no patrocina aquesta com a rompú, que s'ho van patrocinar.
3: Poden
4: enviar cime, vale? Que faig feina allà.
2: No, en Xec no va desencaminat. Perquè...
4: Si no ha dit res.
5: Jo he dit 10.
4: Ah, vale.
2: He dit 10. I clar, després depèn de com consideres llengua, que tal. Però clar, si consideram el gallec i el portuguès com una sola llengua...
4: Hola.
2: Perquè...
3: Buah, tio, te passes.
2: Clar, és que si no és l'estat espanyol, se xerra gallec i se xerra portuguès. Després també tindríem, abans, si consideram l'asturiaonès com una sola llengua, o consideram, per exemple, que l'extremenyo de les Urdes és una llengua a part. Clar, és a dir, hi ha coses allà, per filar prim, que val més tampoc no entrar molt amb el de so. Tampoc podem comptar el Silva Gomero, perquè el Silva Gomero és un llenguatge, el Silva Gomero no és una llengua.
4: El Silva Gomero com xerra?
2: Així, exactament així.
5: Silva Bolson.
2: Si fas... Doncs estàs fent una vocal i si fas... N'estàs fent una altra. I, no,
4: et saps? Sí, ets un fidel. Pues tu, més...
2: Això és. No, però... El Silva Gomera en principi se xiulava a partir de... Clar, ara tenim un mòbil i, ostres, espera, avisaré amb un WhatsApp, no? No, en aquella època estaven allà a la Gomera davant de banda de Silla i enviaven quatre xiulades...
3: No me contestau?
2: I...
3: Jo t'estic xerrant
2: aquí. Vindré d'aquí una estona, saps? I originalment ho feien a partir de Sillengo Guanche. És a dir, el Gomero, el Silva, se representava a partir del Guanche.
4: Ja més, dus més de 10 llengües, ja.
2: Però quan el Guanche... No, però un és mort i l'altre no és llengua, tio.
4: Vale, el Silva.
2: I quan va desaparèixer el Guanche, pues van començar a xiular damunt del castellà. Però clar, no ho podem considerar una llengua. Igual que tampoc consideram aquí, amb aquest recompte, com a llengua territorial, escaló. Que escaló és la llengua de gitanos, d'acord? Que es basa en el romaní, que el romaní és un d'europeu, però bueno, està bastant més emparentat amb sindi i panjavi, no? D'escaló, per exemple, ens han arribat paraules bastant interessants com xaval, calés, halà, i no surten al diccionari, però el de mudar i currar també són d'origen caló, no? Però clar, caló no ho podem pintar en un mapa tampoc i per tant no se sol considerar en aquesta llista de llengües territorials.
4: Impressionant.
2: Com a llengües territorials, considerant tot això, jo me'n surten 9 de llengües.
5: Ui!
2: Per sota deia, mira, només considerant que el portuguès i el gallec són dues llengües diferents, ja ho tindríem. Tenim el castellà, tenim el català, tenim l'occità, tenim l'aragonès, tenim el basc, tenim l'asturiagonès, tenim el gallec, tenim l'àrab i tenim l'amazic.
3: T'has deixat el principat.
2: Però és que l'estat espanyol hi ha tantes versions de Le Petit Prince que és que...
4: El principi.
2: Jo sé que em fa més ganes de llegir és en manchego, saps?
4: Perquè en manchego?
2: Es diu El Principete.
4: Aquesta la vull, ja. Aquesta la vull, ja.
2: I clar, fa gràcia.
4: Ai, que bo.
2: Però bé, tenim aquestes 9 llengües. Tenim el castellà, que és l'única llengua que és oficial a tot l'estat, d'acord? És a dir, això que dèiem abans, ostres, no ens hauríem d'imposar. El castellà s'imposa damunt les altres llengües de l'estat, d'acord? Sigui d'una manera o d'una altra, és l'única llengua que és oficial a totes les altres comunitats autònomes, d'acord? També teníem el català, que no l'he dit perquè ja el dono per com assumit, que ja el coneixeu, ja n'hem xerrat en altres programes, és a dir, no...
4: Sona.
2: També tenim el basc, que després les llengües se classifiquen amb tipologies lingüístiques, no? I, per exemple, tenim llengües xineses, tenim llengües semítiques, dintre de les semítiques hi ha les llengües àrabs, no? Tenim les indoeuropees, que és on hi ha les llengües germàniques, les llengües romàniques, com són les nostres. El basc segueix una branca totalment independent de totes aquestes i no està emparentada en cap altra llengua. Sembla que antigament sí que havia estat emparentat amb el gascó, però el gascó ja és mort. I per tant, no mos va, bueno, xerra una mica sols, País Basc, Nord de Navarra i França. De tot el que us he dit, és a dir, jo crec que com més us pot sorprendre, no m'heu dit res, però bé, ja us ho dic jo, és que l'àrab sigui una llengua espanyola.
4: No m'ho sorprèn.
2: No m'ho sorprèn? Però jo em va sorprendre. S'àrab de Ceuta, o d'Arija, d'acord? Ceuta és una població on me sembla que un 20% de la població són policies o militars, i els qui no, pues molts són àrabs. No sé si, clar, jo, com sabeu, m'agrada ratllar de futbol.
4: Com la plaça Mirant.
0: Que cabro!
3: És un gueto, no? És un gueto.
4: I jo,
3: en Pedro està a punt d'explotar.
4: Jo vaig ser estonat. Ai, és que vull fer una vermuta, és igual.
3: Tu se vas a Miranda i vas a cagar i a pixar, ho sabeu.
4: Bueno, sí. És que vull fer una vermuta i has hagut d'esquivar. És igual.
2: Jo tornava a ratllar de futbol.
4: Les policies, no? És igual.
3: Pedro va passejar.
0: Ho hauràs d'explicar, no?
3: Va passejar els cans i ara, bueno, té les seves obligacions.
2: Però bé, la qüestió, que s'estima que un 42% d'accents de Ceuta són araboparlants, d'acord? I, en canvi, Melilla no està a zona àrab, sinó que està a zona masiga. D'acord? A Melilla, la llengua pròpia de Melilla és el samasic, també conegut despectivament com bereber. No? Passa que bereber ve de llengües romàniques, ve de bàrbar. No? Ja són els bàrbars, els berbers. No?
4: Bereber
2: no, per això no mos agrada a nosaltres, no els agrada a ells emprar amasics. I amasic és la llengua que xerra a Melilla i territorialment una llengua totalment espanyola, igual que l'àrab. I quan comencem a respectar-nos tots una mica entre tots, viurem més tranquils, no? I això era per avui.
4: Gràcies, tio, quanta pregunta.

Porquejades! Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Bon dia, com estàs?
1: Bueno, que mola ella. És que t'agrada fer-la. Tu que és bo, sí?
2: Sí, va.
1: Ai, aniré ara per fer una volta. Com és bo l'elefant?

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Moments estel·lars de la humanitat no és una història del món, i tampoc és un totxo acadèmic. És una successió d'instants en què, segons Stefan Zweig, el curs de la història es decideix en un segon, en un gest mínim, en una decisió presa o no presa. Zweig tria episodis molt concrets de la història universal, sobretot europea. La caiguda de Bizanci, l'instant en què Napoleó dubta, el descobriment d'un continent, una partitura acabada massa tard, etc. I els narra com si fossin relats literaris, amb tensió, en ritme, i com amb molta fe, diria jo, en el poder de l'individu davant del destí. El que m'agrada més del llibre és que pots anar triant quins relats s'interessen més, perquè són capítols independents entre ells, col·locats per ordre cronològic. És una obra molt Zweig en el millor sentit de la paraula. Hi ha una confiança enorme en la cultura, en la responsabilitat moral, però a la vegada

guarda una suavitat, una melancolia de fons, com si l'escrivís sabent que aquests moments tan importants de la humanitat són escassos i fràgils. No és un llibre per llegir de veres, per jo és un llibre per tenir a mà i anar llegint a poc per capítols, perquè funciona molt bé en petites dosis, un capítol cada vegada, deixant que cada moment estel·lar pugui fer el seu efecte. Jo he de dir que, sincerament, aprecio molt més en Stefan Zweig com a novel·lista, però és indubtablement bo en tot el que escriu, perquè escriu com els àngels. L'edició que tinc m'agrada bastant, és una traducció molt acurada de Maria Pous i té una portada vermella super reconeixible, és de Quaderns Crema, que també han editat moltes altres obres d'Zweig i també els seus dietaris. Vos la recomano molt si vos agrada la història, però també podeu xalar d'una bona prosa, si no sou persones d'assaig, perquè evidentment això no és una història en un sentit assagístic, sinó que és una altra cosa que jo crec que hauríeu d'intentar descobrir.

0: Què en pensa, Fina Salor, d'aquest llibre, ara que han passat 15 anys després de la seva aparició?
1: Doncs allò que pens és que continua sent un llibre necessari. Jo crec que és una de les coses que he escrit de que estic més satisfeta. Vaig fer una feina de síntesi sense que hi hagués prèviament una anàlisi completa, sinó partint de totes les peces que teníem d'aquest puzzle tan absolutament interessant com és la il·lustració a Menorca.
0: I avui en dia, l'any 2025, quina actualitat té aquest llibre?
1: A veure, jo penso que és un llibre breu, molt breu, té 68 pàgines, és un llibre que es llegeix amb unes quantes hores, però és un llibre que ofereix moltíssim, perquè, de fet, és l'única monografia en què comptem realment per endinsar-nos en aquest període, que és el període de la història cultural de Menorca més interessant de tot. Aquella en què Menorca va ser més creativa, aquella en què Menorca va aportar més al conjunt de la cultura catalana. Clar, en aquest sentit, si em permets, no són gaire de parlar amb aquests termes, però crec que val la pena en aquest context de dir-ho, és la nostra edat d'or. És l'edat d'or de Menorca.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Farc.

Aconsegueix el teu abonament per accedir a totes les projeccions de cinema del Menorca Dogfest. La Car de Joan Porcel, Amílcar de Miguel Ech, l'homenatge a Joan Allès i els premis de curtmetratge documental. Del 4 al 10 d'octubre entre Ciutadella i Es Mercadal. Ja ho pots comprar al menorcadogfest.com en promoció a 20 euros.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Pres pel matí per marcar la disciplina i amb un vent del nord com un record de com d'imprevisible i feroig és la natura, m'he desplaçat fins al Bufera d'Esgrau a Menorca.
2: Al seu costat es va seure tothom, ningú volia perdre-se aquell bo.
1: Avui et celebra la jornada de Let's Clean Up Europe 2024, coordinada per l'Euroregió Pirineus Mediterrània. Una cinquantena de joves del Col·legi Sant Josep d'Amó s'han atracat avui a la platja d'Esgrau. També hi han trobat Néctor Pons, Barla d'Amó, en Simon Gurnes, conseller de Medi Ambient de Menorca, na Marta Cano, gerent de la Fundació de les Illes Balears Acció Exterior, en David Martínez, director d'Esparc, en Gabriel Bardí, cap del Servei de Qualitat i Educació Ambiental del Govern, i en Jorge Moreno, cap del Departament d'Espais Naturals del Govern. He tingut la sort, quan es ben m'ho permetia, de poder conversar amb els presents.
3: Doncs soc en Xavier Berrassan, secretari general de l'Euroregió Pirineus Mediterrània, i estic aquí avui mateix a Menorca, a la platja de Sesgrau i amb l'Institut de Mo, intentant netejar les platges que són tan maques però que s'han de protegir. Doncs aquí estem.
4: Ara mateix s'estan duent a terme netejos a diferents territoris, no només a Menorca. Me'n podries explicar un poc aquest fet?
3: Sí, doncs sí, l'Euroregió, m'ho volia dir que és un agrupament de regions, de tres regions, Occitània, de Catalunya i de les Illes Balears, i des de l'Euroregió intentem cada any, en diversos àmbits, mediambiental, innovació, recerca, fer que els actors del territori, els joves, facin accions, projectes d'àmbit tant euroregional com europeu, perquè sigui més propera a la necessitat de fer coses al territori. I avui ens hem decidit, fa tres anys, enrere, fer una acció conjunta, bueno, és la quarta edició, a tres territoris, a platges o espais protegits, per conscienciar la joventut, els ciutadans, sobre el respecte i les contaminacions que tenim, de veure com podem evitar que les platges siguin contaminades per plàstic, microplàstics. I avui, amb els joves de la zona, el mateix al Parc Natural de Torroella de Montgrí i el mateix a la desembocadora d'un riu a Occitània, hi ha joves que netegen les platges amb l'Associació Regional de Joventut i amb tècnics de parcs o d'espais naturals que correspon a cada un dels territoris.
4: Perquè avui hem vist que hi ha una llarga llista de persones de les institucions, no només a Menorca, sinó a Balear, si me'n podries explicar.
3: Per arribar al territori necessitem que ens ajudin la gent que coneixen el territori. Primer, per suposat, el govern de les Illes Balears, que el sector del Departament d'Agricultura i de Medi Ambient estan aquí presents, els agents també, ara mateix de Menorca, del Parc Natural, doncs, que és competència de govern, estan presents perquè estem al seu territori, necessitem que ens ensenyin el que es pot fer, com es pot fer. També l'Ajuntament, perquè estem aquí en el municipi de Mó i l'alcalde i els seus equips estan aquí, i Consell Insular, perquè la competència, tot i que majoritàriament de medi ambient és de la regió del govern, també fan accions mediambientals, de conscienciació de la joventut i també a nivell patrimonial i cultural. Doncs els tenim, Ajuntament, Consell Insular, Govern de les Illes Balears i la regió, tots junts fent pinya, i també les escoles, en aquest cas els docents de l'institut aquí present, que han fet tot perquè vinguin quasi 50 nens d'aquesta escola.
1: Néctor Pons, alcalde de Mó, representa una d'aquestes institucions que va donar suport a l'esdeveniment.
4: Te volia demanar primer de tot si fas moltes visites en aquests centres educatius, perquè com comentaves abans, la conscienciació és clau, ja sigui per el civisme, per aquesta gestió de residus que és essencial per la preservació del territori. Estàs molt amb el jovent?
5: Bueno, faig totes les que me demanen, perquè diguem jo, no demanen anar als centres, sinó és una petició que facin als centres, no? Si me la demanen, sempre els la faig. El que sí que m'agrada molt és fer les recepcions a grups escolars, a l'Ajuntament, per explicar en aquest cas sobretot el funcionament de la institució, no? El funcionament de la democràcia, això sí que ho faig sempre que puc, sempre que hi ha una petició, perquè crec que és molt important també, no? Que ells tinguin aquest contacte amb els que en aquest moment representam a la ciutadania, amb es Balda, que a vegades pot semblar bueno, pues, que és una persona com a molt llunyana, no? I al final és una persona normal i corrent. No? I per tant, jo crec que això és important, aquesta proximitat i aquest contacte de joves en la política i en la gestió del municipi.
4: Perfecte. També te volia demanar que m'ho expliquis un poc això de l'acció reactiva i la preventiva. Creus que encara estem a temps de preservar l'Albufera d'Esgrau, aquest espai natural tan, tan especial que tenim com a menorquins?
5: No tenim alternativa, vull dir, l'hem de preservar sí o sí. La feina reactiva, que és aquesta que fem avui, no? És una feina de reacció a una acció, és a dir, de resposta a una acció. L'acció és el fet de que hi hagi residus a la platja. Residus han arribat aquí o algú els ha deixat aquí, i per tant la feina preventiva és evitar que residus arribin aquí o acabin aquí, no? La feina preventiva sempre és molt més eficaç, molt més eficient i molt més positiva en quant a en el medi ambient, no? Vull dir, lo important és evitar que aquests residus acabin aquí i que no sigui necessari valors de venir a retirar.
1: Aquesta jornada conjunta de sensibilització i recollida de residus a espais naturals protegits per l'Euroregió Pirineus-Mediterrània ha estat emmarcada dins el programa ambiental Let's Clean Up Europe. Cerca conscienciar a la ciutadania, però sobretot en el jovent, amb la finalitat de reduir la creació d'aquests residus. Amb una activitat preventiva, et cerca que aquests residus cada vegada siguin inferiors. Na Marga Sant Pol, amb un gran coneixement intern, ens explica més distesament.
4: Efectivament, estic la persona més activa d'aquesta trobada. Bon dia, qui ets?
6: Hola, jo som Na Marga Sant Pol, som la tècnica de Medi Ambient de Servei de Qualitat i Educació Ambiental de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural.
4: Quin títol més llarg.
6: Sí.
4: I he sentit diverses vegades mencionar Let's Clean Up Europe. Me podries explicar un poc sobre aquest projecte?
6: Sí, bé, jo duc tot el tema de voluntariat i Let's Clean Up Europe és un programa europeu de voluntariat i de neteja tant de platges, boscos, parcs, per voluntaris, i nosaltres aquí a les illes sobretot tenim moltes escoles que s'apunten en aquest programa, i nosaltres des de la conselleria el que fem és els donem suport de guants, bosses i també el servei de que, per exemple, gent de medi ambient o això vagin a fer xerrades, un poc d'explicació i després les escoles fan les neteges, i és el que hem vengut a fer un poc aquí, juntament amb l'Euroregió, el Consell de Menorca i l'Ajuntament de Mó.
4: Te volia demanar sobre el nivell de participació de les escoles, de nivell privat de voluntariats, com has vist que ha anat evolucionant aquest interès?
6: Bé, jo duc ara en el servei farà quasi 3 anys i la veritat és que ha anat augmentant. Cada vegada hi ha una evolució de creixement, sobretot escoles, moltes escoles. Nosaltres donem difusió a tantes escoles, organitzacions sense ànim de lucre i a voluntaris en general, però és vera que el tema de les escoles i també moltes organitzacions petitones són les que fan aquest tipus d'accions i en general els agrada molt, o disfruten.
4: Vale, i si jo dic, ep, és una cosa que m'interessa, me vull fer voluntària, què puc fer?
6: A la nostra pàgina web, en el punt d'informació de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Ambient, tenim un link que posa bé Let's Clean Up Europe i tenim el formulari on us podeu donar d'alta. Allà heu de rellenar el formulari per posar el nom, de quina organització sou, si sou ciutadans, o si és una escola, o si el que sigui. Després, quin dia voleu fer secció, el lloc, el número de participants, i nosaltres ja us posem en contacte amb vosaltres.
4: Perfecte, doncs pues, abans si ho activam i allà estarem. Moltes gràcies, que vagi bé.
6: Moltes gràcies a vosaltres.
1: El director d'Espart Natural de l'Albufera d'Esgrau, en David Martínez, tampoc es va voler perdre aquesta trobada.
7: Estem fent una activitat de conscienciació de quins residus podem trobar en la platja, en les dunes de la platja d'Esgrau, per veure què és el que hi ha, perquè a vegades no sabem quantes coses hi ha, quins residus hi ha, i veure un poc quin és l'origen d'aquests residus i sobretot per veure que estem en un parc natural que s'ha de protegir i sobretot per tenir aquesta consciència de que no s'ha de malbaratar el que és els espais naturals.
4: En aquesta jornada d'avui estem mencionant molt la preservació del territori, la conservació. Te volia demanar, en tots aquests anys que han passat, com ha anat afectant aquest pas del temps a l'Albufera? Comentàvem que hi ha més arena ara, que potser s'haurà de treure perquè pugui entrar l'aigua i pugui fluir un poc aquest corrent. Me podries explicar aquesta evolució del territori?
7: Pues la evolució del territori és algo natural i és algo normal. Que hi hagi un any més arena o més sorra i un any menys, jo quan vaig arribar fa 3 anys havia un problema que no havia sorra i ara 3 anys després hi ha molta. Depèn molt de la variació de la mar, del vent, i va canviant. És un ésser viu, la natura és un ésser viu que va canviant-se cada dia. El que sí que he notat durant aquests anys que hi ha cada vegada més gent que vol venir a visitar l'espai natural, hi ha més persones, hi ha més activitats, molt de barcos, caiacs, gent que vol anar en paddle surf, famílies, excursionistes, i clar, fer que aquesta activitat de la gent que vulgui visitar el parc natural amb la preservació del medi és una qüestió que hem de treballar i hem de veure com fer-ho millor. Però sí que hem notat que cada vegada hi ha més gent que vol venir i intentar conservar l'espai és un poc més complicat.
1: Els alumnes del Col·legi Sant Josep de Mó han estat acompanyats per 3 joves de l'Assemblea Euroregional de la Joventut, qui s'han unit als grups escolars i han capitanejat aquesta neteja.
4: Per acabar, només te volia demanar sobre aquests joves de l'Euroregió que hi ha aquí. M'han comentat que són part de la AEJ, l'Associació Euroregional de la Joventut. Com ho pots explicar?
3: Sí, de fet, ens hem adonat 4 anys enrere que l'Euroregió és una institució que ningú coneix. És veritat que els hi costa a la ciutadania saber ja què fa el govern o el Consell Insular. Imagina't parlar d'una regió que agrupa 3 governs. I la idea va ser de dir, intentem que joves de cada territori es trobin i ens facin proposta per dir què podríem fer per arribar o conscienciar la joventut per dir quins són els reptes per ell, quines són les prioritats que necessiten. I hem fet una crida, hi va haver 30 joves l'any passat que es van presentar i aquests joves es reuneixen periòdicament sobre temàtiques i ens fan propostes de millora o de fer accions conjuntes. I en aquest cas, avui, hi ha 4 que hi són presents i van ser una mica associats diverses vegades a accions de medi ambient, de cultura, de promoció de la joventut en acció política o l'acció pública. I aquí estan per conscienciar i ens ajuden que els joves, que són més joves que ells, que tenen 15-16 anys, bueno, pues sàpiguen el que fem o el que podríem fer i que els polítics, que jo represento, senti el que als joves ja agradaria fer, no? Més pot ser cooperació cultural, més viatges, més conscienciació mediambiental. És una mica això la idea, no? Que hi hagi més relació, no únicament institucionals, però també pels joves, com deia aquest matí en el discurs, que són ells que faran el proper alcalde, el proper cap d'empresa, que farà el futur del territori. A menor que el futur ve dels joves que viuen aquí, o que emigraran o que vindran a viure aquí, que sàpiguen on són, de quina cultura fan part, perquè la problemàtica que tenim a Menorca la tenim també a les illes de Mallorca o la tenim al continent, i també la cultura, compartir una cultura conjunta, un patrimoni conjunt, que sigui lingüístic, que sigui econòmic o turístic.
4: Volia demanar també quin futur augures a l'Albufera del Grau.
7: Pues el futur depèn de nosaltres, de si ho estem fent com estem fent fins ara, que estem intentant protegir l'espai, apliquem mesures de conservació i hi ha un equip de persones que estan treballant per la seva conservació, jo crec que el parc natural continuarà a anar a millor, el tema d'evitar els impactes que pugui haver per les persones, però clar, hi ha un tema que no podem controlar que és el canvi climàtic, que sempre ho comento quan me demanen sobre aquesta qüestió de quin és el futur per al parc natural. Hi ha coses que no depèn de nosaltres, depèn de si augmenta el nivell de la mar, ens hem d'adaptar a aquesta situació, si no plou ens haurem d'adaptar, perquè cada vegada veiem que plou en més quantitat però en menys temps. Mm. No és que plogui menys, sinó plou diferent. Sí. I clar, ens hem d'adaptar perquè l'Albufera té una part de llacuna que és molt, molt necessària perquè que plogui, que hi hagi aigua per a que se pugui mantenir. Clar, hi ha mesures d'adaptació i de conservació que se poden aplicar i ens hem d'avançar un poc a aquesta situació de canvi climàtic o de manca d'aigua en èpoques que ho necessitem. Però jo crec que si tothom posa de la seva mà, jo crec que anirà tot bé.
4: Tenim Albufera per temps, molt bé. I ja, últim, volia demanar quina és la teva part preferida de l'Albufera, perquè és prou gran, però tots tenim una part preferida.
7: Bueno, la meva part preferida és una part que no és gaire coneguda, que està al costat de lo que és l'Arenal de Morella, la bassa de Morella. És una bassa que és totalment desconnectada de la mar i que té aigua dolça i a vegades s'omple d'aigua i a vegades no. Hi ha una quantitat de diversitat d'aus ahí impressionant quan hi ha aigua, i quan no hi ha aigua, que és a l'estiu, pues bueno, se seca, però és una manera natural i a mi m'agrada molt perquè quan vas en diferents èpoques de l'any és diferent i és un espai que és molt xulo.
4: Bueno, sempre per sa sorpresa. Moltes gràcies per tot i que acabis de tenir una jornada ben profitosa.
7: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
1: Aquesta quarta trobada de neteja en espais protegits ha estat celebrada per primera vegada enguany a Menorca. En un matí s'han reunit 200 quilos de residu en total, i en particular 25 quilos de plàstic es grau. Així de, només mos queda repetir el lema d'aquesta campanya. Let's clean up Europe!

0: Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.
1: D'aquesta màquina infernal, hey, anem a tota velocitat, ben vestits i preparats.
0: Ara mateix escoltareu una cançó de Suc i Sopes, del seu tercer disc, Lo més clar se'n vull, publicat el 2026.

tot seguit una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX. Oh.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: cat got the cat dolls and stuff.
1: Lletraferits, un nou blog de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
2: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
3: Dona una cançó de Nanna Ferrer del seu disc de debut, Telúria, enregistrat el 2017.

0: El que ara escoltau és la primera versió, la demo de l'Enigma d'Escocodril Albí, la cançó que obre el meu darrer treball, Mostra Final, i això és Història d'un disc, un podcast on a poc vos aniré contant la història, una de les cançons d'aquest treball, d'on surten, com m'he inspirat, que amaguen i com s'han acabat convertint en allò que escoltes, no? Jo penso que serà divertit, que mos ho passarem bé i podreu dins de vos un poc més dins d'aquestes cançons d'un disc que l'ha fet amb molt d'amor, moltes dubtes, moltes hores, per no dir anys, feina i molta gent que m'ha ajudat a fer lo possible. Per damunt de tot, però també és un disc que està fet amb il·lusió que en qualque moment totes aquestes cançons que escoltareu pugui formar part de sa vida i de ses emocions de qui les escolti. Gràcies per ser aquí i començam.
1: Història d'un disc. Descobreix tots els secrets de les cançons del Monstre Final de Leon Manso a Radio Far Menorca.

0: Lara Pons, benvinguda finalment a Maquetes, en el podcast de música guapa de Radio Far. Què tal?
1: Molt bon dia, molt bé.
0: Bé, estem aquí un poc a l'hora. No us contarem com estem de cutre, però aquesta entrevista l'havien de fer avui, sí o sí, així que estic content que estiguis amb nosaltres. Lara Pons, una lota que va fent música a Menorca des de fa ja uns quants anys, no sé exactament quan, ja us ho contaràs tu, i que estàs traient coses noves i que em fa ganes que estiguessis aquí en el podcast. Xerrant de les teves coses. Bueno, com sempre, digue'm com comences, com tens aquell moment que dius jo m'agrada la música, jo vull dedicar-me a això, dedicar-me a les entrecometes, o jo m'agrada fer això. Tens qualque moment així, te'n recordes? Alguna cosa així, sí?
1: Sí, me'n record perfectament perquè vaig començar molt tard. Jo no tocava ni cantava ni res, ni anava a classes de música ni res, i quan me'n vaig anar a estudiar fora...
0: Ah, vale. Allà te va donar...
1: De 8, de 9 anys, sí. Una amiga tenia guitarres a casa seva, em vaig interessar que m'ensenyés 4 acords, i aprenguent a tocar la guitarra, doncs vaig començar a aprendre una cançó.
0: Vale.
1: I la vaig començar a cantar i em vaig obsessionar amb aprendre a tocar els acords. I a partir d'allà em van començar a dir, ostres, doncs no cantes malament, ostres.
0: Quina cançó?
1: Pues mira, la primera, un tros, no tota, la d'Oasis de Wonderwall.
0: Ok. Clàssic, de guitarra acústica.
1: I després va ser Stand By Me.
0: Vale.
2: Maquetes, el programa de rock conduït per Pedro S. Tuomala. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

12 curtmetratges internacionals i 4 balears competeixen pels premis del Menorca Dogfest. Les projeccions seran els dies 9 i 10 d'octubre a la sala multifuncional d'Esmercadal i el diumenge 10, a les 8 i 15 hores, se sabran els guanyadors del Premi Ullastre, el Premi al millor curtmetratge balear i el Premi del Públic. Entrades anticipades a 3 euros o amb l'abonament de cinema. Trobaràs tota la informació a la web menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca i la Fundació Guillem Cifre de Colònia, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

A continuació, escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Bord Records.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre?
2: La Badia de Northanger és una de les primeres novel·les de Jane Austen. És a dir, és una novel·la de joventut i, com a tal, és molt diferent de la imatge més canònica que solen tenir de l'autora. Aquí, Austen es mostra més divertida que mai, gamberra i profundament irònica. La protagonista és na Catherine Morland, una lota ingènua, una heroïna entranyable, que llegeix moltes novel·les gòtiques, que són les que estaven de moda en aquella època, sobretot entre les jovenetes. La conviden a una abadia, l'abadia de Northanger, i allà la seva imaginació vola massa amunt. S'imagina que el castell, gegant, és ple de misteris, que hi ha fantasmes, que hi ha dones tancades a un àtic i que hi han passat tragèdies. Així, l'autora construeix una paròdia brillant d'aquestes novel·les gòtiques que llegien, sobretot, com he dit abans, moltes dones joves. Jane Austen se'n riu dels tòpics literaris, però també de les expectatives romàntiques, de la credibilitat de les al·lotes que no han sortit gaire de casa i de la manera com la ficció pot deformar la mirada sobre la realitat. Per això és una lectura ideal per entrar dins el món d'aquesta autora, ja que és molt àgil i diferent, però a la vegada s'hi poden intuir amb molta nitidesa els grans temes de maduresa de Jane Austen, com per exemple la formació moral, el procés de maduresa de les dones joves, equivocar-se, fer ridícul, rectificar, saber demanar perdó, reflexions sobre la lectura i la imaginació i també la crítica social que estipica en ella, diferències de classe, matrimonis i el gran tema de Jane Austen, que és la importància dels doblers. Per tant, tot i el to juganer i paròdic, La Badia de Northanger no s'ha de considerar en absolut una obra menor. És el laboratori de proves on Austen assatja els personatges i els temes que acabaran definint tota la seva obra posterior. És veritat que, ja us repeteix, jo crec que és molt bona porta d'entrada per iniciar-se en el món de l'autora. Podeu trobar aquesta obra en una edició preciosa, en una portada blava, de Viena Edicions, a la col·lecció del Club Victòria, amb una traducció fantàstica de Jordi Arbonés. Vos la recomano molt.

0: Aquesta vegada ho proposam des d'una perspectiva diferent, perquè normalment estem xerrant de temàtiques específiques que mos ajunten, però avui tenim en nosaltres una persona molt especial i tenim ganes de xerrar amb ella des de sa trajectòria. Tenim així una de ses veus més personals i també icòniques de sa nostra música, unes veus segurament de ses més consolidades del panorama musical. Bon dia, Anna Ferrer.
1: Bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé, emocionada.
0: Que bé, estem molt contents avui que estiguis aquí amb nosaltres, perquè, bueno, ja ho hem explicat, aquesta veu que ha recorregut no només Menorca, que s'inicia i veu de Menorca, i s'ha projectat per tot.
2: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com.
3: Bon dia i alegria. Seguim aquí en aquest cap de fiblós programa punk de Menorca, i avui tenim un convidat excepcional. Una persona que ens contarà coses molt xules, perquè és història viva del punk a Menorca, del punk, del hardcore i dels primers grups que van començar a fotre una tralla diferent en directe. David, bones.
4: Hola, bones.
3: Com estàs?
4: Molt bé.
2: Pele Punk Autor presenta Cap de Fibló. Escolta totes les entrevistes a radiofarmenorca.com.

El Menorca Dogfest du a Ciutadella la carn de Joan Porcel, rodada en part al Teatre d'Esborn, on ara s'estrena. La pel·lícula es podrà veure diumenge 4 d'octubre a les 7:30 amb un col·loqui obert al públic amb Lluís Guerau com a protagonista i guionista. Entrades anticipades a 3 euros o amb l'abonament de cinema. Trobaràs tota la informació a la web menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment de Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

Es que xerràvem, però encara no hi he anat. I com us vam decidir, vam triar dia més flac. Diu puta peix, diu puta peix, diu puta peix, diu puta peix. I des de Can Capó, que en 78 haurets,

0: tindré dues escanyes de litxi. I em va muntar un parell. Però amb aquells jones i tant disquitxos, ses canyes que em fan anar robai. De puta peix, de puta peix. De puta peix, de puta peix. De puta peix, de puta peix. I aquell dia mos va ploure. I va fer un poc de vent. Però tenia cerveses i un poc de menjar calent. De puta peix, de puta peix. De puta peix, de puta peix. De puta peix, de puta peix. I ara volen que ens hi pagui sa cuina. Que volen que ens hi pagui sa cuina. Que volen que ens hi pagui sa cuina. I ara volen que ens hi pagui sa cuina. Però ja som un home de paraula i sa cuina ja fa temps que la té pagada. Però ja som un home de paraula i sa cuina ja fa anys. Anys que està pagada. Que volen que ens hi pagui sa cuina. I ara volen que ens hi pagui sa cuina. Que volen que ens hi pagui sa cuina. I ara volen que ens hi pagui sa cuina. Però ja som un home de paraula i sa cuina ja fa temps que la té pagada. Però ja som un home de paraula i sa cuina ja fa anys. Anys que està pagada.
1: Acabant d'escoltar a Pele.Cautor amb una cançó del disc No Playa, No Beach del 2019. A continuació, Destraper-lo, amb una cançó del disc Soterrani enregistrat el 2020.

0: Tot seguit, una cançó de l'obra de teatre El Covard, creada per Toni Gené Ferrero, interpretada per Rodo Gené i amb les cançons originals de Leon Manso, un disc enregistrat per la Caseta Records el 2026.
1: Arruaré un segon

0: Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.
1: D'aquesta màquina infernal, hey, anem a tota velocitat, ben vestits i preparats.
2: Seguidament, Pele Punk Autor amb una cançó del disc No Playa No Beach del 2019.

a festejar. Ho nego a Britxella i quan tornava cap a casa, prop de Sant Roc, s'ha trobat els llangardaix de Lucky Fire Autostop.

hippie. No sabia si era de Reus o de Terrassa, però ella de recuerdo li ha donat una fugassa.

0: perquè és un dels temes en el desenvolupament personal que apareix, no? El sentit de transcendència en relació a admirar la bellesa, ser conscient de que hi ha un molt abans que nosaltres i després, que som molt petits en un conjunt, que les nostres passes deixen petjada en aquest sentit.
1: Jo no crec que segons sigui el darrer, no ho crec, de vegades sí, però no ho crec.
0: Tot,
1: que hi ha una cosa
0: sí,
1: més.
0: Exacte. Les altres que trobeu. Teniu encara les mateixes creences que us vam mostrar quan éreu petites, els heu pogut transformar per tenir una espiritualitat més particular, perquè al final les creences acaben sent particulars.
2: Sí, perquè molta gent creu que som energia i després, com ens morim, que no som, que no anem a una altra banda, que som energia i han analitzat estrelles que cauen del cel i el polvo de les estrelles és el mateix que quan cremen un cos, és la mateixa matèria. I hi ha molta gent que és molt espiritual i creu en això.
0: Amb aquestes coses, l'energia. Som pols d'estels.
2: Sí,
0: som energia.
2: Polvos d'estrella, que és molt polit.

0: Nova temporada de Paraules Majors, amb Maria Galeta. Entre lletres i clubs de lectura. Ja pots escoltar el capítol sencer al nostre web radiofarmenorca.com.
1: Mariners, marineres, benvinguts a la Mà de Contes, aquí a Ràdio Far Menorca. Us xerren Andreu i Amburo, i seguim aquesta travessa. I ho fem amb una pregunta. Teniu un color que vos identifiqui? Si haguéssiu de triar un color per definir-vos, quin seria? Aquesta història va de so. D'un fillet que, quan va néixer, era gris. Es diu El nen gris i és d'en Lluís Ferrer. Un conte que va ser bastant reconegut i premiat. Va, anem a compartir. Desconnectem de la realitat i veiem a on mos porta.
0: Andreu Iamburu presenta La mà de contes. Viatge pel món de la narrativa oral. Tots els contes disponibles a radiofarmenorca.com.
2: Cinc artistes visuals tindran l'oportunitat de mostrar el seu treball al comissari Paul de Sorbier, director del Centre d'Art Maison Salvan. El visionat de portafolis, titulat Més enllà de la fotografia, serà el 10 d'octubre a Can Àngel, es Mercadal. Tota la informació a la web menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics, el Consell Insular de Menorca i el programa para la internacionalización de la cultura española de Acción Cultura Española.

Mil mamuts, cervells s'assequen sols, trenes de fum, rius de penes blaves sota els ulls, la nàusea dels comiats i apago el llum. No em deixis mai més penjada a la paret.

càvecs, fordestes, mànecs, entrenaments, milicians purs. Ni no breva patir tanta saudade, jo més que melangia gelosia. De sa riquesa que donen paraules al camp, són aules i esteu accent poesia. De negre

vida sento en aquest paradís. Els teus crits, els meus llits, els llençols ben humits, sempre passa un xerí punyatero, com un jong mangronj i no puc sortir. Possible patir cops provoca tant de l'ero. Encara

0: Amics, amigues, molt benvinguts en aquest tercer i darrer programa de Sagramola per seguir fent el recorregut per les publicacions de l'any 2025. Acabarem aquest recorregut amb en Ramon Saura, amb en Xanti Gordi i el Jazz Duit, amb en Tuamala, amb Esberlat, Xavi i Llanes, tot un luxe i tot un plaer compartir aquestes edicions amb tots vosaltres. The long and winding road
1: that leads... Sagramola, on en Bep Cardona en segueix descobrint tota sa música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: Escac i mat. L'entrevista a l'Alfil.
1: Bueno, a veure, pregunta obligada, preguntes obligades. Quin és el secret per guanyar tant?
2: Jugar molt.
1: Bueno, i jugar mínimament bé, també.
2: Sí, bueno, dit,
1: no? Perquè jo he jugat molt i no m'he guanyat mai.
2: Home, hi ha que jugar. El primer és jugar. Per exemple, en David, per exemple, s'ha dedicat més a les ensenyances dels escacs i no tant a la part competitiva perquè no disfruta tant. Ell disfruta més ensenyant, doncs, bueno, doncs lògic. Això fa que jo guanyi més, perquè, clar, si ell jugués, jo us tindrien de repartir els campionats. Bueno, encara que curiosament jo només he coincidit dues vegades en el campionat de Menorca amb en David, jo he guanyat els dos campionats.
1: Jo record...
2: Encara que una partida ell me va guanyar quan, abans d'anar a Barcelona a estudiar, quan tenia 17 anys, però jo vaig fer campió. I després van coincidir en un altre campionat de Menorca, jo li vaig guanyar i vaig fer campió.
1: Jo record un que es va jugar aquí, la darrera ronda es va jugar aquí, que tu la darrera havies demanat bai, i en David i na Mònica...
2: És aquest.
1: En David i na Mònica... Es que guanyés dels dos que quedava primer i van fer taules.
2: Correcte.
1: Jo
2: vaig demanar bai i... Home, no perquè volgués. Jo m'havia apuntat en el campionat d'Espanya Ràpid, que es feia a Barcelona, i jo me n'anava a jugar al campionat d'Espanya Ràpid. I va coincidir en la darrera ronda del campionat de Menorca. Jo li vaig demanar a la delegació si m'ho podia canviar. M'han dit que no. Pues vaig demanar bai i me'n vaig anar.
3: L'Alfil, el nou programa d'escacs presentat per Josep Lluís Martí i Damià Coll. Ja disponible a Ràdio Far.
4: El fotoperiodista Samuel Nacar, Premi Lluís Valtuenya i World Press Photo 2025 oferirà una classe magistral dins del Menorca Dogfest. Sota el títol del Breaking News, el documental, construir una pel·lícula des de la urgència informativa, explicarà com un treball fet des de la urgència informativa pot esdevenir la base d'una pel·lícula documental. Serà l'1 d'octubre a les 7:30 al claustre de Maó. Entrades anticipades a 2 euros o amb l'acreditació de fotografia. Trobaràs tota la informació al menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Toma ya.
2: No, Jojo.

com els teus ulls. Cercava mil excuses per seguir xerrant amb tu. Em vaig xicar a ballar, jo no em vaig tenir valor. Però vaig sentir una cosa que fa temps que no sentia, que em fa un poc de cosa de dir. Que qualque gent podia opinar

0: fins al teu gall.
1: Tot seguit, una cançó de l'obra de teatre El Covard, creada per Toni Jané Ferrero, interpretada per Rodo Jané i amb les cançons originals de Leon Manso. Un disc enregistrat per la Caseta Records el 2026.

0: Light as mi Savior. Si alcanzo la chance, equilibri entre totes les bèsties.
1: Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bèsties de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

0: les autoritats valencianes emeten un comunicat on declaren estar molt agraïts per haver rebut, haver recaudat 25.000 likes, 9.000 shares i 5.000 retweets amb un impacte total de nothing to nothing. El president Pedro Sánchez.
1: Malvado!
2: Pues hi és tu.
0: Felicita el nou president Trump i t'envia un regal molt especial des d'Espanya, un exemplar de pura raça espanyola que per sort està en exhibició, li envia un exemplar únic de Íñigo Errejón. Per tu, Trump! Topa-t'hi! Yeah!

0: Un vasí de mò es fa un embolic en la recollida selectiva i posa el seu canet en escuda d'escartó, plàstic dins l'orgànic, la filla petita dins el plàstic i l'orgànic en el llit en la dona. I ell dorm en el sofà.
1: No, per favor.
0: No sé si pillau aquestes bromes a províncies, però a Most, a la capital, estem molt preocupats amb la recollida selectiva.
2: Però això t'ha passat a tu, no?
0: Ah, no, la meva zona encara no ha arribat. Davant que m'havien container de plàstic i els dissabtes que havies portat ple de gent que feia tirar el plàstic.
1: La peregrinació. Anem a la Meca.
0: Anem a la Meca, sí. Jo t'ho juro, això no és conya.
2: Entenc que separar plàstic de cartró pot ser difícil. Però...
1: has de tenir separar, instruccions.
2: Bueno, no sé si has de tenir estudis, però separar una tele...
0: d'una tele de
2: una tele, jo que sé, un moble, un sofà, separa-lo del plàstic, jo crec que això ja ho han de començar a saber fer.
0: Pues sí, pues sí, veus cada cosa. Però bueno, anyway. News de porquetjada. Yes.
3: Porquetjades! Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: disfrutar ma pensa creu i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les veïnes. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé ses eines.
1: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.

Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera. Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Moments estel·lars de la humanitat no és una història del món, i tampoc és un totxo acadèmic. És una successió d'instants en què, segons Stefan Zweig, el curs de la història es decideix en un segon, en un gest mínim, en una decisió presa o no presa. Zweig tria episodis molt concrets de la història universal, sobretot europea. La caiguda de Bizanci, l'instant en què Napoleó dubta, el descobriment d'un continent, una partitura acabada massa tard, etc. I es narra com si fossin relats literaris, amb tensió, en ritme, i com amb molta fe, diria jo, en el poder de l'individu davant del destí. El que m'agrada més del llibre és que pots anar triant quins relats s'interessen més, perquè són capítols independents entre ells, col·locats per ordre cronològic. És una obra molt Zweig, en el millor sentit de la paraula. Hi ha una confiança enorme en la cultura, en la responsabilitat moral, però a la vegada una suavitat, una melancolia de fons, com si l'escrivís sabent que aquests moments tan importants de la humanitat són escassos i fràgils. No és un llibre per llegir de veres. Per jo és un llibre per tenir a mà i anar llegint a poc, per capítols, perquè funciona molt bé en petites dosis, un capítol cada vegada, deixant que cada moment estel·lar pugui fer el seu efecte. Jo he de dir que, sincerament, aprecio molt més en Stefan Zweig com a novel·lista. Però és indubtablement bo en tot el que escriu, perquè escriu com els àngels. L'edició que tinc m'agrada bastant, és una traducció molt acurada de Maria Pous i té una portada vermella super reconeixible, és de Quaderns Crema, que també han editat moltes altres obres de Zweig i també els seus dietaris. Vos la recomano molt si vos agrada la història, però també podeu xalar d'una bona prosa, si no sou persones d'assaig, perquè evidentment això no és una història en un sentit assagístic, sinó que és una altra cosa que jo crec que hauríeu d'intentar descobrir.

0: Què en pensa Fina Salor d'aquest llibre, ara que han passat 15 anys després de la seva aparició?
1: Doncs allò que pens és que continua sent un llibre necessari. Jo crec que és una de les coses que he escrit de que estic més satisfeta. Vaig fer una feina de síntesi sense que hi hagués prèviament una anàlisi completa, sinó partint de totes les peces que teníem d'aquest puzzle tan absolutament interessant com és la il·lustració a Menorca.
0: I avui en dia, l'any 2025, quina actualitat té aquest llibre?
1: A veure, jo penso que és un llibre breu, molt breu, té 68 pàgines, és un llibre que es llegeix amb unes quantes hores, però és un llibre que ofereix moltíssim, perquè de fet és l'única monografia en què comptem realment per endinsar-nos en aquest període que és el període de la història cultural de Menorca més interessant de tot. Aquella en què Menorca va ser més creativa, aquella en què Menorca va aportar més al conjunt de la cultura catalana. Clar, en aquest sentit, si em permets, no som gaire de parlar amb aquests termes, però crec que val la pena en aquest context de dir-ho, és la nostra edat d'or. És l'edat d'or de Menorca.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

Aconsegueix el teu abonament per accedir a totes les projeccions de cinema del Menorca Dogfest. La cara de Joan Porcel, Amílcar de Miguel Ec, l'homenatge a Joan Allès i els premis de curtmetratge documental. Del 4 al 10 d'octubre, entre Ciutadella i Es Mercadal. Ja ho pots comprar al menorcadogfest.com en promoció a 20 euros.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: buscar.
1: Estic buscant.

0: la ment humana és un entramat de circuits altament creatius. I quan actua en societat, on es combinen les interaccions, els estímuls i les cohibicions entre molts de cervells, acaba oferint resultats sorprenents. De vegades, considerablement antiintuïtius.
1: Època de muda. Capítol 55. Les dessaladores del parany.
0: Alguns estudis que analitzen casos concrets mostren aquest nivell de paradoxes. Els lavabos on s'ofereixen tovallons de paper per eixugar-se les mans, el consum augmenta quan s'hi posa una paperera de reciclatge. A les oficines on la gent empra el paper per diferents treballs, també es dispara el consum quan hi ha una caixa per reciclar-lo. Ve a ser com si el nostre pensament entengui bé la part positiva que implica el reciclatge, però converteixi també en una acció desitjable un major consum, perquè així augmentarà el volum reciclat. I és per aquest camí com una acció voluntariosa pot induir un efecte ambiental pervers, perquè molt millor ambientalment que reciclar és no consumir. El mercat utilitza amb molta habilitat aquestes contradiccions del pensament humà. En general, quan es tracta només de canviar un producte per un altre, cal preveure efectes secundaris i dissenyar accions per controlar-los. És diferent si la mesura inclou canvis d'hàbit. Potser per això hi ha reticències a la recollida de residus porta a porta, perquè implica un canvi de costums. De manera que un dia treus un tipus de residu i un altre dia un altre tipus.
2: I tires les escombraries cada dia al mateix lloc.
0: On s'ha aplicat bé ha donat molt bons resultats en termes de reaprofitament de residus i, per tant, de reducció de contaminació o de noves extraccions al medi.
2: El paper, el paper, i el cartró, el cartró, i el vidre al seu puesto i l'orgànica al marró.
0: Però cal preveure diferents reaccions, com, per exemple, l'anomenat turisme de residus. Això és gent que agafa la bossa de fems i la porta a un altre municipi on encara no s'estigui aplicant el porta a porta. Una prova de com ens costa canviar d'hàbits. Per molt que impliqui més temps i diners, en trasllat i en combustible del cotxe, hi ha gent que aposta per això per tal de preparar la bossa de fems com sempre.
3: Estitjosa basura asquerosa maloliente.
0: Fent un símil amb aquests temes, a les zones turístiques saturades durant la temporada estiuenca, com ho és la nostra illa, se solen rebre bé els nous productes turístics que poden funcionar en altres mesos de l'any, perquè volem pensar que trauran la gent fora de l'estiu. En aquest sentit, no és igual un nou hotel de platja que un agroturisme d'interior. El fet, però, és que els agroturismes funcionen a ple rendiment també durant l'estiu i, per tant, sumen gent quan ja n'hi ha prou. En realitat, per baixar la massificació estival no cal afegir nous productes, sinó establir un sistema de modernització de places turístiques de litoral, de forma que de cada 3 que n'hi ha s'hagin de transformar en una. Això i aconseguir cada any uns quants centenars d'expedients sancionadors i d'import significatiu pel lloguer turístic il·legal. S'ha tornat a conèixer un cas on 200 xalets prevists no es poden construir perquè no disposen de prou abastiment d'aigua potable. Viure situacions així posa sobre la taula l'elevat consum que estem fent d'aquest recurs limitat i podria ajudar a impulsar mesures per racionalitzar els usos en uns termes més raonables. Però això significaria un canvi d'hàbits, canviar el model de jardineria, convertir els ajuts agraris en línies de reconversió per abandonar els grans regadius d'aspersió, tapar piscines per disminuir evaporació, aplicar un programa de reducció permanent de pèrdues a la xarxa, en tot d'això, veurem la promoció insistent de la idea de noves dessaladores, que fan l'efecte en els nostres circuits cognitius de posar fi a la sensació d'escassetat de l'aigua i, per tant, de poder continuar apostant per un creixement d'allotjaments d'estiu sense límit. Aquestes instal·lacions poden tenir sentit quan serveixen per tenir l'aigua necessària per la vida i per la dignificació de les condicions de ciutadania. Poder-se rentar, netejar la casa, regar la producció agrícola necessària per alimentar la població, etc. Però si prèviament no es desclassifiquen els milers de xalets que hi ha prevists a la costa de Menorca, si continuarem emprant aigua dolça per tobogans turístics, jardins nòrdics o produccions agràries que després no es poden vendre sense ajuts milionaris cada semestre, ens podem estalviar les noves plantes per desalinitzar, perquè tenen un elevat consum elèctric, produeixen una salmorra molt difícil de gestionar i contribueixen a perpetuar un model que molts menorquins no volen. I estan...

Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

A continuació, escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Bord Records.

0: Ok, per aquí estem en connexió via telefònica amb Supergatos, amb Nadri i amb Pep. Hola, què tal? Me sentiu?
1: Sí, sí.
2: Hola.
0: Fantàstic. Res, estic amb ells perquè ells estan residint a Barcelona, a Catalunya, es persona un grup amb gent menorquina. Amb Pep, si no m'equivoco, tu és de Ciutadella?
1: Sí.
0: I Nadri, també, o d'on ets tu?
1: No, jo soc de Barcelona.
0: Va, de Barcelona, ok. Per tenir-ho una mica situat. Res, abans de començar, sempre m'agrada de benedir els convidats en aquest podcast. Pues, com començau amb la música? Quant és aquell moment que deies, ostres, jo m'agrada això, això és un poc més que un hobby, jo l'únic que fes agafar una guitarra i començar a tocar, no sé si tenen un moment així peliculero o si és una cosa que va passant així gradualment.
1: Ho repetiré una altra vegada. Gràcies, Pedro, per convidar-nos en el podcast.
0: Vale, quasi tot de rècord antes.
1: Perquè vull que quedi gravat que totes aquestes coses que la gent se pugui interessar per el que feim, pues és una de les coses que ens ajuda a seguir. I, bueno, l'ho dit, que moltes gràcies. I sí, jo en particular sí que tinc un moment que me'n record que em va fer el canvi de xip al cap, i és que estava dins el cotxe amb un amic, me pas que tenia 11 o 12 anys, i tenia la ràdio posada i va sonar, no sé si Back in Black, la CDC o Highway to Hell, però és un tema de CDC, i vaig dir, tu, què és això, saps? Això m'encanta, perquè a meva sempre escoltaven com a més òpera, sarsuela, no sé, Antonio Machín, Jorge Negrete, coses d'aquestes, saps?
0: No, el mateix.
1: I vaig sentir el tema de la CDC i allà va ser quan vaig començar a interessar per rock, vaig començar a escarbar un poc i pues, vaig conèixer tots els grans.
0: I vas començar
1: sobretot
0: a tocar... Digues, perdona.
1: Bon, i vaig començar a CDC i no m'he mogut d'aquella època, bàsicament. Vull dir, vaig quedar en els clàssics dels late 60s i... 70s, i ara començo un poc amb el hard rock, glam rock dels 80.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Bones! Açò és Saltreveu de sa Glosa, un podcast del col·lectiu Glosera.
1: Arrencam amb el quart capítol. Començarem fent sobretaula amb Connexió Menorca, conversant amb el convidat d'avui, en Miquel Truyol, glosador actual amb qui mos aproximarem en el glosat menorquí, aprofundint en el context i les dinàmiques que el caracteritzen actualment.
0: Seguirem fent memòria amb la col·laboració dels glosadors i glosadores actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes del glosat menorquí d'un temps enrere.
1: A la secció Glosim Glosam, Nedu es prepara sa motxilla per anar a les 7a Jornades Llibertàries de Menorca, per tal d'esbrinar si l'anarquisme i sa glosa es coneixen.
0: I no podríem acabar el capítol, com no, sense glosar un poc. Partim.
2: Saltreveu de sa glosa. Un podcast del col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria que recupera antigues figures i gloses. I un espai de joc a través desglosat, posant especial èmfasi en el paper de les dones improvisadores. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Bé, tornades totes en aquest simposi sobre la literatura menorquina. Aquest és l'episodi especial que completa la conversa sobre la creació literària a l'illa de Menorca. Avui mos continua acompanyant, com havia de ser, la Gemma Ferrer, filòloga i editora. Com estàs?
1: Molt bé, aquí, despentinada perquè fa una tramuntanada. Però, com a bona menorquina, ja estem acostumades a això.
0: Tocades per la tramuntana, etc. Bé, idò, com ja comentàvem a l'episodi anterior, a Menorca existeix una creació novel·lística, que no és molt abundant, però tamateix és reconeguda arreu del territori de parla catalana per la seva qualitat. De fet, diversos dels nostres autors han guanyat premis provinents d'altres territoris. El Premi Català, però, de novel·la atorgat per Maite Salort pel País de l'Altra Riba es pot ser el millor exemple. Avui, però, volem xerrar d'una obra que és encara una joia desconeguda, El color de les paraules, de Joan Triay Vidal.
2: Club Simposi, amb Blanca Noguera. Un club de lectura en el qual les convidades comenten lectures relacionades amb les temàtiques simposíaques. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.
3: Aconsegueix la teva acreditació per accedir a totes les activitats de fotografia del Menorca DocFest. Classes magistrals, presentacions de projectes fotogràfics i de fotollibres. De l'1 al 3 d'octubre al Claustre del Carme de Maó, a la sala d'audiències del primer pis. Des de Samuel Nacar, Pedro Coll, Carmen Chualemán, Neus Solà, Federico Clavarino, Santiago Torrado, Santi Donaire, Pep Pérez, entre molts altres. Ja ho pots comprar al menorcadocfest.com amb promoció a 10 euros.

A la plataforma de podcast de radiofarmanorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.

0: hem sentit una cançó del disc Arrelats d'Orgànit gravat el 2020.
1: Avanço per l'autopista de la nit, la dolorosa caiguda i els vidres que em cicatrit.

navego per aquesta autopista nocturna, on el que menys importa és l'estabilitat que no tinc. El cementiri del barri i una rambla que baixa a la platja buida de l'hivern. L'autopista dins l'autopista de vidre, la vida transparent que es dissipa en sinuosos grisos. Senyalitzacions fluorescents i tot allò que es volatitza mentre el circo s'encén.

Dins l'autopista ja no sóc res, una ràdio que no funciona, la saliva seca del pes sense tu. Dins l'autopista ja no sóc res, una ràdio que no funciona, la saliva seca del pes sense tu. Sortides de l'autopista cap a petites ciutats que no sé com són.

la veu en el rum-rum del motor, un blu escalfat en un piano de sol. Sona l'orga de la Déu en el rum-rum del motor, un blues rescalfat

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Has escoltat la cançó Com s'enfila la vida, de Cap on Nam, del disc L'illa d'Utopia, 2004.

0: va dir: «Mas igual si amb els teus peus m'embrutes sa tovola, perquè veig a sa mirada passió que també amara, es qui canta en tu de vora». Li vaig respondre: «Res millor que en sora blava, quan et sol llepa sa cala, contemplar quan sa ruada ha abrigat els meus amics. No oblit que en aquest rodol s'hi arriba per un camí, que qualcú va xermar ahir amb poemes molt antics. Aixecar el got i sentenciar: és aquí on jo vull estar. No tenir més ambició que cantar a sa matinada, no és per jo cap deshonor. A tots els que han preferit altaveu de poca mida, a canvi de poder sentir l'eco d'una veu amiga, dedicar-me una cançó. Comunitat i germanor és així com s'edifica. Reconeixen un company allò que t'identifica. Peuades de Montserena que la mà esborra, graven rastres de claror per als que les enyora i diu: he vist un estel al cel com un presagi, portador de llum d'un astre centenari, invocant ancestres, nom de planetari. Fem passes petites, no volen anar fora, jo camin tranquil perquè sóc fresc i espontani. Després d'aquestes paraules es va geure per dormir i jo vaig quedar tot sol, però amb una cosa clara: d'arbres vells i bons amics no en té tothom que vol. Som la collita del que van sembrar ahir i cuidant les flors d'un pati que no és gros ni ho necessita».
1: Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

Molt benvinguts, amics, amigues, un dia més en aquest nou espai, en aquest programa de Sagramola, on avui ens detindrem exclusivament amb un tipus de música que no és que sigui molt habitual aquí a Menorca. Estem xerrant dels blues, però sí que hi ha alguns grups que han fet blues, no? I anem a descobrir-ne alguns i, bueno, això serà un motiu per anar escoltant diferents coses, diferents redescobrint algunes gravacions i, bueno, i de pas disfrutar escoltant això, aquest tipus de música en què els agradi, per suposat, blues. Abans de res, però, com sempre, anem a posar una vegada més la cançó que vam deixar penjada en el darrer programa i de la qual avui vos direm d'acabar aquesta de bon surt aquesta cançó. Per suposat, jo crec que tothom ja va reconèixer quin era el cantant. Bueno, anem a escoltar-la.

0: va contestar.
1: Perquè som cabra encabritada, amb sa perra baixinada, amb es peus aguts. Tots quan som vinguts, a tots me'ls he begut, i ara te veuré a tu. Nyam!

0: segona germana li va demanar el mateix que sa primera i sabeu que va mullar sa cabreta.
1: Perquè som cabra encabritada amb sa perra vaixinada amb els peus aguts. Tots quan som vinguts a tots me'ls he begut i ara te veuré a tu. Nyam!

cabreta, tornaré. Perquè som cabra encabritada, amb sa vell reveixinada, amb els peus aguts, tots quan som vinguts, a tots me'ls he begut, i ara te veuré a tu. Yeah!

0: I com eres, cabreta?
1: Perquè la cabra encabritada amb sa pell revaginada, amb els peus aguts, a tots els que han vingut, a tots els ha begut, i ara te veurà tu.
2: Bé, aquesta cançó es diu Sa cabreta, per suposat, i fa referència a una, a un conte, a una rondada menorquina que la va recollir d'Andreu Ferrer Ginart. I són rondades d'aquestes que es contaven, dic que es contaven perquè de cada vegada es compten manco, i bé, això surt d'un disc infantil. De fet, és una capsa, en format de llibre, hi ha fins a 4 CDs, i està patrocinat, o es va fer això, la col·laboració del govern balear, i la intenció era, en tots aquests caramull de discos i gravacions, fer aquest llibre així entretingudet, que sigui entretingut, sobretot per la gent jove, per els al·lots, i donar a conèixer totes aquestes rondades d'una manera amena, diguem, i curiosa. Dins aquest llibre hi ha la rondada, hi ha les rondades, hi ha els 4 CDs inclosos, i es va fer amb músics de totes les illes, no? Llavors, en el darrer, el quart, és el més nostre, diguem, on hi havia diferents músics, cantants, sobretot d'aquí de Menorca, que han col·laborat, Ben Marquès, Miquel Mariano, un Crit Junic, un Xanti, una Joana Pons... Bueno, aquesta cançó, precisament, la cantava en Miquel Mariano amb en Joan Bibiloni. Joan Bibiloni, com sabeu, és un músic, un promotor musical mallorquí, molt bon guitarrista, excel·lent músic, i és el qui gestionava una mica tot això. És qui va, se va encarregar de la gestió musical, de fer les cançons, bueno, d'arranjar-les, en tot cas, i bueno, va sortir aquesta col·lecció de discos. Hi ha

45 cançons de rondades per lots, per infants, i en cada cançó, a la vegada, hi havia una, com una espècie de diccionari, perquè moltes paraules que dèiem a Menorca, a lo millor un mallorquí no sabia què vol dir, passava, això passa, i són paraules molt concretes, no? I a cada cançó sempre s'inclou un petit com a diccionari on s'explica això. Alguna dita curiosa que és que fa referència a un lloc concret i que, bueno, això, així es dona a conèixer. Bueno, res més, això era la cançó aquesta, que és una cançó que, si un no ha sentit aquestes produccions, no l'havia de conèixer, però segur que van conèixer Miquel Mariano quan cantava. Anem en el tema d'avui. Havia pensat, o estic pensant, de fer un programa sobre música de blues. El blues, com tothom sap, és un tipus de música que va sorgir dels africans, sobretot dels africans, que van anava a dir emigrar cap a Estats Units. No va ser emigrar, no. Els van agafar i se'ls van endur cap allà, els que havien de menester. Llavors, anaven a agafar esclaus, no? I se'ls enduen cap a Estats Units, i bueno, la música aquesta va sorgir de per allà dins, per el moviment dels esclaus. Blues és una cançó trista, en principi, era com una manera de plorar o de fer llanto, no? I d'allà va néixer aquest tipus de música, que després, amb els pas dels anys, aquesta música ha tingut una influència molt gran damunt tota la música popular allà als Estats Units, i sobretot i també aquí a Europa, per suposat, que també s'ha globalitzat molt fàcilment els tipus de música, no? El rock and roll, per suposat, estava impregnat de blues, el soul també, bueno, tot aquest tipus de... Llavors tot això venia una mica d'allà, no? El blues com a tal té unes coses molt concretes que anarem ja explicant, un format de cançó, no?, que anem explicant, però abans de res anem a posar alguns blues. Veureu que hi ha grups que han fet blues, alguns s'han dedicat exclusivament a aquest tipus de música, d'altres casualment n'han gravat una. Possiblement el que es digui el més antic que hi hagi és un que va gravar en Beck Camps, que és el blues de sort, que si el coneixíeu ara ja ho posaré. Anem a escoltar el blues de sort que va fer en Beck Camps, qui el nom ja ho diu, és un blues, i bueno... A partir d'aquí anarem xerrant i explicant altres, presentant altres discos i altres autors. Anem a escoltar en Beck Camps, qui fa el blues de sort, amb en Joan.

0: Trancas e Caixas de Mar!
1: Aquest casset va sortir l'any 92. Va sortir com a Pep i Joan, Cenites Màgiques de la gravació aquesta. Pep i Joan, com sabem, la majoria són dos germans, germans Camps, d'aquí de Ferreries. En Joan, malauradament, ja mos va deixar fa un temps. En Pep era el que cantava, en aquest cas. En Joan era el guitarrista, acompanyat també d'en Pere Marí, que també va agafar la guitarra i també l'harmònica en alguna ocasió. El pianista no el direm perquè era molt flac. I bé, van fer aquesta cançó, que aquesta cançó l'havien cantada ells fa molt d'anys que la cantaven, quan feien alguna actuació amb els grups que fossin, habitualment arrencaven aquest blues, que l'havien extreta de tots els anys 70 ja rodava el blues aquest per aquí. I l'havien extreta d'unes dites populars, d'unes rondades populars, i bueno, ells van afegir una mica, se'ls van adaptar per fer aquesta lletra curiosa. El blues, com havien dit, era això, havia sorgit per als Estats Units, i se caracteritza perquè té una estructura normalment, majoritàriament, de 12 compassos, que són repetitius, primera, quarta i quinta, no? Diríem els que saben d'acabar el tema dels acords, escales pentatòniques, i amb acords, i sobretot aquest sentiment com a melancòlic, i que sol expressar els blues. En aquest cas, el que era la lletra i això, pues, no té sentit en el que dic ara de que és una cosa trista o no trista, bueno. Però bueno, sí que hi ha molt de temes de blues que són així, com a tristors, no? Normalment xerren de sa mort, de sa lluita, de sa resistència, de que jo aguantaré, no sé què, bueno, tot anava un poc per aquí, no? I llavors, això són estils que han, bueno, que han destacat músics com B.B. King, Eric Clapton, i per suposat altres com Muddy Waters. Sobretot guitarristes, eh? El blues ha estat cosa de guitarristes. A part que el piano també pot tenir la seva importància, però els guitarristes són els qui comanden amb el blues i els han de deixar comandar. Llavors, hi ha molts de grups que han fet blues, grups més coneguts i altres no tan coneguts, alguns que s'han dedicat exclusivament a fer blues, i anem a posar un tema d'un grup que es diuen els Buffalos, que sorgia de Ciutadella, i hi havia, me sembla que el cantant era argentí, però els músics eren majoritàriament ciutadellans, i aquest grup, els Buffalos, fan música blues. I anem a escoltar-ne un. Per qui no sapigués qui eren els Buffalos, doncs aquí estan. Buffalos.

Esbúfalos. Esbúfalos van sortir per la part de Ciutadella. Mm? I el grup aquest, bueno, no sé si van durar molt, però van editar un disc. La guitarra tocava en Toni Torres, l'altra guitarra en Dani Calafat i el bateria era en Joan Martí Ocaña. Joan Martí Ocaña Faner. I el cantant i baixista era en David Vera Silva, que és el que jo me pens que és argentí. No vos ho puc dir ben cert, però crec que és argentí. I va replegar aquí uns quants d'amics ciutadans i van fer aquest discasso de blues en temes propis i ben guapos. Un disco, jo m'agrada molt posar-lo, fer-lo rodar tant en tant. Anem a posar un altre grup que van dedicar també, es van dedicar a fer blues durant una temporada al Manco. Són músics coneguts, Antonio Olmedo, per suposat, tocant el baix, en Joe Vinent, la bateria, i en Pere Marí, la guitarra elèctrica, i l'altre personatge era en Gus Pearson, que era el cantant i era guitarrista també, no? També tocava l'harmònica en Gus. Bé, ells van fer un disc de, pràcticament eren, hi havia moltes versions, es deien Crapshaw Band, Crapshaw Band, Band era el nom del grup, i van fer quasi tot versions, però van també escriure alguna cançó ells, no? Alguna cançó seva. Hi ha cançons de Beatles, Lenny Kravitz, d'en Jimi Hendrix, de Creedence, i anaven cap a la línia aquesta de blues, no? Que ja veureu, la treuen fantàsticament bé, no? Anem a posar un tema que vagin fer ells. El primer que vos han posat avui en Beck Camps estava cantat en menorquí. Aquests altres, Ciutadellons Bufalos, eren en castellà. Ara ells aquí van escriure i cantaven en anglès. Vos posarem Carry Me Home, que és la cançó que tancava el disco, que era d'en Gus Pearson i d'Antonio Olmedo. La que començava també era dels mateixos. Ells havien compost alguns dels temes, perquè hi havia una seva, una de coneguda, vull dir, de Beatles o d'algun altre autor, no? I anaven alternant. Posarem Carry Me Home, que és això, la que tancava el disc, i que, bueno, vam que trobau de Sketchup Band. Això era del 2010.

Una de les característiques del blues és la slide, diguem, que és mentre toques... No sé, ara jo no som guitarrista, però ara vos intentaré explicar. Els músics ja ho sabeu, els que no sou músics, bueno, ja... més o menys ja ho entendreu, però bueno, anem a explicar-ho. És a dir, quan tu toques una corda de guitarra i amb un objecte dur, tipus a vegades un objecte metàl·lic, com un didal o un plàstic a vegades, el fas patinar damunt la corda després de fer-la fregada i allò fa un efecte de com una pujada de to, diríem, no? Musicalment seria un glissando, d'una tona, d'una nota a una altra, un glissando, i això és molt habitual, tocar glissandos, és glissando molt habitual del blues, sobretot en la guitarra, però també en l'harmònica fa l'efecte aquest, no? Allò d'anar patinant d'una nota a l'altra, això és un slide. Aquesta cançó que us he posat, ja heu vist, està ple de slides, no? I és un poc, això... És un punt característic de lo que era el blues, I, bueno. Bé, aquí heu sentit aquest grup que va sonar durant el 2010, que feien blues autèntic. Tots els discs, un disc de blues, han posat aquesta, Scarmy Home, la darrera, però hauria pogut posar qualsevol altra, que tot està més o menys dins la mateixa línia. Anem a posar algun blues en menorquí i, per suposat, no podríem deixar de posar la cançó que van gravar el Fil de Ferro. El Fil de Ferro és un grup ja emblemàtic, ja és històric, és un grup que van tocar per Menorca, per la banda de Migjorn, Mercadal, i van fer un munt de cançons, un grup jove, que es van dir Fil de Ferro i que més endavant, bueno, el que fan aquests grups, van dir Fil de Ferro, després se'n van anar un parell i van dir una altra cosa, van anar canviant, no? Darkness també es van dir. I aquest grup després es van tornar a juntar gràcies a Radio Fars, sobretot, que els va tornar a juntar per fer una actuació del Festival Maquetes, el primer Festival Maquetes que es va fer, i després d'haver fet aquest festival s'ho van passar tan bé que van decidir que havien de gravar un disc, i van gravar un disc amb els temes que ells cantaven fa 20 anys. I 20 anys després van gravar aquest disc que ara el podem anar posant. I una de les cançons més populars seves era en Beb Chibeca, i era un blues. I anem a posar, per tant, en Beb Chibeca, aquest blues, que aquest sí, és en menorquí. És en menorquí de Mercadal, és Beb Chibeca aquest. Mercadal Migjorn, Està allà enmig. Beb Chibeca de El Fil de Ferro.

Hem escoltat Estil de Ferro. Dos marcalancs, un migjorner. Anem bé, va? Sí. Dos marcalancs, un migjorner. I dos ciutadellancs. Vull dir que, bueno, ells fan blues, fan rock. Aquesta cançó, per suposat, ja heu vist que era una versió, una adaptació de famós Johnny B. Goode, en Chuck Berry. Que, bueno, ja més que el blues ja estava dins la línia més de rock, no? Del que va ser el rock clàssic, els inicis de rock allà dins dels anys 60 que va sortir aquest tema i que ells van adaptar, ara gravat de fa ben poquet aquest disc. Anem a una altra banda, un altre apartat del que serien set sorpreses per avui, que és hi ha una cantant, també actriu, que si bé va néixer a Terrassa, en molt pocs mesos se'n va venir a viure a Menorca, inclús a moltes... si cercava informació d'ella, és naquella altra albiniana. Si cercava a vegades informacions, biografies, posa que va néixer a Ló. No va néixer a Ló, però sí que va venir en molt pocs mesos aquí, a Ló, i va viure tota la seva... Va créixer aquí, tota la seva joventut, però després se'n va anar a estudiar teatre i a estudiar cant, també. Es va formar en Estrella de Músics i és una apassionada dels blues i fins i tot ara fa feina com a professora de cant també, té una veu molt potent, però jo l'havia coneguda sempre com una fantàstica actriu que ha participat en un munt de sèries, en pel·lícules, l'han vist molt en el món dels teatres, esquimosades teatre, pues, ha actuat moltes vegades a obres que s'han fet per aquí, per Menorca. Però el que no sé si la gent sabia és que també va gravar un disc de blues i bueno, en va gravar un i ha pogut gravar més. When I Met the Blues es diu el disc i vos posam un tema de Naked Out, aquesta alorenca d'arrel, diríem, que fa un blues espectacular. Va replegar un ranxo de músics ben solvents i va treure cançons com aquesta.

Aquest alt Albinyana sona, aquest disc sona potent, potent, potenta. Un autèntic lliçó de blues, el disc aquest. Me sembla que ella, entre tots els munts d'espectacles que va fent, un dels tants és precisament estar relacionat directament amb el blues i el món de la música i descans, sobretot, on ella reivindica i fa, bueno, treu a la llum cantants femenines de principis del segle XX que cantaven blues i ella els recorda de qualque manera i, bueno, els fa honor en aquests personatges. Seguim. Anem a posar una cançó que es diu Tramuntana Blues, que va fer Gusano Blues Band, que és un grup que són de la part de Llevant. No us ho puc dir ben certament d'on viu aquest senyor o d'on és, però jo sé que va tenir un bar per la banda del castell i aquest grup tenen també un CD editat de com a Gusano Blues Band, però us posarem un tema que es va incloure amb un disc recopilatori que van editar en Music Box, que, com sabeu, són de Sant Lluís. Aquest recopilatori incluïa diferents temes de diferents músics, no?, que havien passat per allà, per aquell estudi de gravació, Nona Sound, el Local 15, hi ha grups que havien tocat els Espina, també, van gravar un tema allà. Hi ha aquesta cançó, que és el nombre 6, que es diu Tramuntana Blues, i que me fa especial ganes posar-vos avui. Me sembla que sé qui canta és Neva Pons. Aquí en el disc no surt, però jo diria que és Neva Pons qui canta. I vam fer una cançó espectacular. Es diu Tramuntana Blues i que l'han d'escoltar avui perquè és blues i aquí a Menorca no podem passar sense la tramuntana. Tramuntana Blues, de Gusano Blues Band.

Tramuntana Blues, aquesta cançó de Gusano Blues Band, en sa veu de Neva Pons. Bé, la llista, com sempre, jo sabeu, me faig una llista grossa, és que veig que m'estic quedant sense temps i me'n queden encara un munt de grups per als quals haguem pogut passar escoltant com fa en blues, però mos quedarem sense programa. Hem posat el que hem pogut, ha sonat el que ha sonat i ja està. Què passaria si s'ajuntassin en Pacific Camps, en Martí Genestar, en Joe Mina? Pues, el que passaria seria que farien música com aquesta. Van blues autèntic, van muntar un grup que és de Nahuchi Gucci Band. Jo crec que tot el que van fer van ser versions. No sé si algun tema seu propi tocaven en directe, és molt possible, però en el disc el que ja són versions. I vam escoltar una versió que van fer de Thrill Is Gone, que jo conec per en B.B. King, i per altres també, però que anem a escoltar la versió que van fer ells. Hoochie,

Hoochie Coochie Band. Ja vau sentir aquest Phyllis Gone versionat per ells. Bé, ens han quedat sense temps. Me tenc que despedir. El programa està el tenint llest per avui. Dir-vos, com sempre, perquè és una veritat molt certa, que ha estat un plaer immens poder-vos acompanyar durant aquesta hora de música. Avui, escoltant els blues que han fet un ranxo de menorquins, i m'on queda un altre llistat gros per un altre dia fer un altre programa de blues, si voleu, perquè encara hi queden molts d'altres. Hem escoltat el que han tingut temps i poca cosa mos queda. Res més que deixar-vos amb una cançó sorpresa, com feim cada programa, i que avui, per suposat, també anirà de blues. I ja es pot ser un dia vos direm quin és aquest grup que vos posam ara. Ja està. Res més. Dir-vos que a la propera us tornarem a veure i, per suposat, escoltarem musiqueta. Adeu i que hi hagi molta salut.

Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Radio Far.

0: Bueno, bon dia, Paco, com estàs?
1: Beníssim, sobretot perquè, com bé dius tu, està ploguent.
0: Bon senyal.
1: Que ratgi.
0: Una cosa que no he dit, que Nagus és molt fan d'Ardara i tu vas ser productor d'Ardara.
1: Uau.
0: Coproductor.
1: Jo som molt fan d'Ardara.
2: Molt bé.
1: Si vols, fora de micro, podem parlar d'Ardara i d'en Macià, que ha fet un retrat... meravellós. Després m'ha passat el link.
2: Total, total. Sí, sí, jo de fet vaig descobrir a Macià d'alguna manera, el vaig conèixer a través de la pantalla per Ardara i trobo que és una pel·lícula que en el seu moment, ja li he dit, està molt cansat en Macià de mi, però li he dit moltes vegades, és una proposta molt atractiva que en el seu moment devia ser en tots els àmbits un risc, no? Una mica un salt del buit, segur, de fer una mica i com a productor. Mira, podem...
1: Ara que estem a la rotonda del Mercadal, a la vora de la carretera, no? És dir, la història divertida d'Ardara és que jo me'n vaig donar compte que ell era d'Ardara a dins del cotxe que anaven de Mo a Ciutadella. Ah! Tu ets d'Ardara! I però jo feia... És dir, és extraordinària. És una pel·lícula a reivindicar, sí. I el que no és tant de reivindicar és que n'hi ha que diuen que en Macià i en Marlon Brando tenen un cert parescut, però crec que hi ha molta poesia, però poca realitat.
2: Depèn de l'època de Marlon Brando, potser
0: sí.
2: El...
0: Podria, sí, l'època, de... la darrera època.
1: Hi ha una època de Marlon que va copiant en Macià. Sí.
2: El Marlon abans del Padrino.
1: O lo millor Marlon i a la M i la Macià i a la M i la, a lo millor per aquí, però... Jo no aprofundiria molt ni d'aquesta temàtica.
2: A més, és fort perquè està llampegant, no? I quan hem pronunciat el nom de... No de Marlon Brando, sinó de Macià Florit, ha llampegat.
0: He caigut un llamp.
2: Zeus dient-nos, esteu parlant d'un dels meus fills. Bueno, ja he de dipagar una mica la cosa, no?
0: Perdoneu per treure l'Ardara, però ho havia de fer perquè
1: no, ho has
0: tenim
1: de fer,
0: aquí el coproductor.
1: Però ho has de fer.
2: Product placement, no?
0: Però bueno, estem aquí per un altre motiu.
2: Que es diu Compàs de silenci.
3: Cel·luloide, el podcast de cinema documental del Menorca Dogfest. Ja disponible la temporada sencera. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

El Menorca DocFest arriba a la seva 8a edició, reafirmant el seu compromís amb la creació documental i amb Menorca com a punt de trobada del sector a les Illes Balears. El programa inclou estrenes, exposicions, classes magistrals, tallers, presentacions, conferències i col·loquis per a professionals i a públic general. A més de l'Aula Doc, el projecte educatiu adreçat als instituts de l'illa. La secció de curtmetratge documental atorga el Premi Ullastre al millor curtmetratge, el Premi al millor documental balear, el Premi del Públic i la possibilitat d'optar als Premis Fugaz. Tota la informació i programació completa al Menorca DocFest.

tot seguit una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i per setembre s'ho madura. L'olivó és el fruit de suastre, arbre autòcton de la conca mediterrània. Els suastres joves reben el nom de ravells i tenen un aspecte diferent, amb fues més petites i branques com a pues. Hi ha un refrany menorquí que diu que els ravells tornen suastres. Volguen dir que els infants i joves acaben seguint adults i canvien de manera de pensar o de fer. La varietat cultivada de suastre xudivera, de fues i fruits més grossos, dels quals s'extreu el preuat oli d'oliva, sort líquid i base de la dieta mediterrània. També es pot fer oli d'olivó, però és més costós d'obtenir. Però qui ben aprofita aquest petit fruit són els ocells, sobretot tords i estornells, que quan arriben a Menorca per la tardor troben una bona font d'aliment. Després, amb els seus excrements, els ocells escampen espinyols, les llavors, pel camp, donant vida a nous suastres, que s'acabaran integrant en el paisatge propi de la nostra illa, format per un mosaic de retalls d'oestrà i camps de conradís. Així que ja ho veus, quina joia botànica que tenim. Una joia de la Mediterrània.

Per tu tan sols, per tu, hermosa nina, d'amor ardent el meu cor sent un goi diví. Que és gran l'estimació que m'indomina, ja ho comprendràs quan estaràs sola amb mi. Ai, sí!

0: Amics, amigues, molt benvinguts en aquest tercer i darrer programa de Sagramola per seguir fent el recorregut per les publicacions de l'any 2025. Acabarem aquest recorregut amb en Ramon Saura, amb en Xanti Gordi i el Jazz Duit, amb en Tomala, amb Esderlat, Xavi i Llanes, tot un luxe i tot un plaer compartir aquestes edicions amb tots vosaltres. The long and winding road
1: that leads... Sagramola, on en Pep Cardona ens segueix descobrint tota sa música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: Escac i mat, l'entrevista a l'Alfil.
1: Bueno, a veure, pregunta obligada, preguntes obligades. Quin és el secret per guanyar tant?
2: Jugar molt.
1: Bueno, i jugar mínimament bé, també.
2: Sí, bueno, dit,
1: no? Perquè jo he jugat molt i no m'he guanyat mai.
2: Home, hi ha que jugar. El primer és jugar. Per exemple, en David, per exemple, s'ha dedicat més a les ensenyances dels escacs i no tant a la part competitiva perquè no disfruta tant. I disfruta més ensenyant, doncs, bueno, doncs lògic. Això fa que jo guanyi més, perquè, clar, si ell jugués, jo ens tindríem de repartir els campionats. Bueno, encara que orgullós, curiosament, jo només he coincidit dues vegades en el campionat de Menorca amb en David, i jo he guanyat els dos campionats.
1: Jo record...
2: Encara que una partida ell me va guanyar quan, abans d'anar a Barcelona a estudiar, quan tenia 17 anys, però jo vaig fer campió. I després van coincidir en un altre campionat de Menorca, jo li vaig guanyar a ell i vaig fer campió.
1: Jo record un... que es va jugar aquí, la darrera ronda es va jugar aquí, que tu la darrera havies demanat bai, i en David i na Mònica...
2: És aquest.
1: En David i na Mònica, els qui guanyés dels dos cada primer i van fer taules.
2: Correcte. Jo vaig demanar bai i... Home, no perquè volgués. Jo m'havia apuntat en el campionat d'Espanya Ràpid, que es feia a Barcelona, i jo me n'anava a jugar al campionat d'Espanya Ràpid. I va coincidir en la darrera ronda del campionat de Menorca. Jo li vaig demanar a la delegació si m'ho podia canviar, m'han dit que no. Pues... vaig demanar bai i me'n vaig anar.
3: L'Alfil, el nou programa d'escacs presentat per Josep Lluís Martí i Damià Coll. Ja disponible a Ràdio Far.
4: El fotoperiodista Samuel Nacar, Premi Luis Valtueña i World Press Photo 2025 oferirà una classe magistral dins del Menorca Dogfest. Sota el títol del Breaking News, el documental, construir una pel·lícula des de l'urgència informativa, explicarà com un treball fet des de l'urgència informativa pot esdevenir la base d'una pel·lícula documental. Serà l'1 d'octubre a les 7:30 al claustre de Maó. Entrades anticipades a 2 euros o amb l'acreditació de fotografia. Trobaràs tota la informació al menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

El cementeri és ple de poetes fracassats. Odontòlegs, fiscals, peons, jutges, comares, cabrons. T'estimam i no t'oblidam, diu la pedra freda de la mentida.

0: El cementeri és ple de finals insípids, monòtons, d'esperances mai complertes, de somnis mai somiats. Detestim tu dit, senyor, de quin descans, de ja era hora, talents incontrolats i banyes mortes. El cementeri és ple de certeses, de cites confirmades on mai arribes tard. És el somni dels horitzontals, és la calma ben entesa.
1: Tot seguit, Manatís, amb una cançó del disc Galls i desacords del 2014.

Has escoltat un tema del disc Encivern a les 6 i mitja és fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

Sobre la mà qui allunya de l'Àfrica abraçada les catalanes costes, mirant vers el llevant, Menorca, com balena monstruosa encadenada o com vaixell de pedra, se mostra el navegant.

ja és hora de partir, que és tard i vol ploure. I és qui no es pugui moure, haurà de quedar aquí. Et diré adéu amb una abraçada i amb una darrera cançó. Si vols, fins a matinada. Si vols, fins que el sol surti per l'horitzó.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: Rondades i llegendes de Menorca. Es vedell d'or. Fa molts i molts anys, abans de la reconquesta de Menorca, a Silla hi vivia un antic poble musulmà. Encara en queden coses d'aquella gent que va viure aquí durant tants anys. Els noms dels llocs, restes arqueològiques i també, com diu la llegenda, un tresor amagat dalt d'una muntanya. Les històries antigues conten que dalt la muntanya de Santa Àgueda hi havia un temple dedicat a l'esvedell d'or, una figura molt important per als antics menorquins. Quan el rei Alfons III va conquerir Menorca, la gent que hi vivia va haver de partir. Abans, però, van amagar l'esvedell d'or i li van fer un encanteri perquè estigués sempre protegit. Només ells, o els seus fills, o nets, o besnets, el podrien recuperar, si mai tornaven. Van passar uns quants anys, i a Berbèria, al nord d'Àfrica, a l'altra banda de la mà, hi havia un esclau. Un jove cristià menorquí que havia estat capturat a Menorca. Allà va fer amistat amb un home musulmà, descendent dels antics menorquins que havien amagat el vedell d'or. Un bon dia, l'home li va explicar al jove com es podia desencantar el vedell d'or, tal i com ho havia après de les històries de la seva família. El jove l'escoltava esglaat. No se'n podia venir, que tant en fora de Menorca qualcú conegués aquell secret. L'home li va dir:
1: per desfer l'encanteri, has de pujar de la muntanya de Santa Àgueda. Quan siguis dalt, posa't dret damunt una penya, mira cap a llevant i digue't les paraules màgiques que t'he explicat. Si ho fas tot bé, t'apareixerà un brau. Només si l'agafes per sa banya dreta i sense tenir por, s'encanteri es desfarà. I es brau es convertirà en una muntanya d'or.
0: El jove ho tenia clar. Havia de tornar a Menorca. Però era esclau. Només podia tornar si qualcú pagava el seu rescat. Però som ho va pagar el rescat i el seu passatge. I quan va arribar a Menorca, el primer que va fer jove va ser pujar dalt la muntanya de Santa Àgueda. Va trobar la penya, es va girar cap a llevant i va dir les paraules màgiques. Unes paraules tan antigues que avui ja ningú no sap. Ho havia fet tot bé, tal com li havien dit. Però de cop, de darrere les penyes, va sentir un tro. Com si vingués de dins la muntanya. I tot d'una va sortir esbrau. Negre, gros, amb el cap baix, les banyes lluentes. Quan el va veure sortir d'entre les penyes, amb aquells ulls encesos, li va entrar una por tan grossa que va fugir. Aquest va ser el primer intent per desencantar el vedell d'or. Com ell, n'hi va haver d'altres que deuen conèixer el secret, però cap no ho va aconseguir mai. I el vedell d'or? Diuen que encara espera dalt la muntanya de Santa Àgueda.

Només el temps posa les coses al seu lloc. Només el temps dona o treu raons. Un dia qualsevol et mires a un mirall

Només el vent esborrarà les restes del combat. Només el vent traurà la pols

prelat, perdut i sense rumb, carrer vençut. Rendit a la nostàlgia dels records, a l'enemic que és un mateix i a la certesa de la mort. Com en un mal son, la veritat es dol en el present i en el passat i en el final del joc. Només el temps, només el temps.

0: El que ara escoltau és la primera versió, la demo de l'Enigma d'Escocodril al Vi, la cançó que obre el meu darrer treball, Mostra Final, i això és Història d'un disc, un podcast on a poc us aniré contant història, una de les cançons d'aquest treball, d'on surten, com m'he inspirat, que amaguen i com s'han acabat convertint en allò que escoltes, no? Jo penso que serà divertit, que mos ho passarem bé i podreu dins de vos un poc més dins d'aquestes cançons d'un disc que ha fet amb molt d'amor, moltes dubtes, moltes hores per no dir anys, feina i molta gent que m'ha ajudat a fer lo possible. Per damunt de tot, però també és un disc que està fet amb il·lusió que en qualsevol moment totes aquestes cançons que escoltareu pugui formar part de sa vida i de ses emocions de qui les escolti. Gràcies per ser aquí i començam.
1: Història d'un disc. Descobreix tots els secrets de les cançons del Monstre Final de Leon Manso a Radio Far Menorca.

0: Lara Pons, benvinguda finalment a Maquetes, en el podcast de música guapa de Radio Far. Què tal?
1: Molt bon dia, molt bé.
0: Bé, estem aquí un poc a l'hora. No us contarem com estem de cutres, però aquesta entrevista l'havien de fer avui, sí o sí, així que estic per content que estiguis amb nosaltres. Lara Pons, una lota que va fent música a Menorca des de fa ja uns quants anys, no sé exactament quan, ja us ho contaràs tu, i que estàs traient coses noves i que m'ha fet ganes que estiguessis aquí en el podcast. Xerrant de les teves coses. Bueno, com sempre, digue'm com comences, com tens aquell moment que dius jo m'agrada la música, jo vull dedicar-me a això, dedicar-me a entre cometes, o jo m'agrada fer això. Tens qualsevol moment així, te'n recordes? Alguna cosa així, sí?
1: Sí, me'n record perfectament perquè vaig començar molt tard. Jo no tocava ni cantava ni res, ni anava a classes de música ni res, i quan me'n vaig anar a estudiar fora...
0: Ah, vale. Allà te va donar...
1: De 8-9 anys, sí. Una amiga tenia guitarres a casa seva, vaig interessar que m'ensenyés 4 acords, i aprenguent a tocar la guitarra, doncs vaig començar a aprendre una cançó.
0: Vale.
1: I la vaig començar a cantar i m'vaig obsessionar amb aprendre a tocar els acords. I a partir d'allà m'han començat a dir, ostres, doncs no us cantes malament, ostres.
0: Quina cançó?
1: Pues mira, la primera, un tros, no tota, la d'Oasis de Wonderwall.
0: Ok. Clàssic, de guitarra acústica.
1: I després va ser Stand By Me.
0: Vale.
2: Maquetes, el programa de rock conduït per Pedro S. Tuomala. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

12 curtmetratges internacionals i 4 balears competeixen pels premis del Menorca Dogfest. Les projeccions seran els dies 9 i 10 d'octubre a la sala multifuncional d'Es Mercadal i el diumenge 10, a les 8 i 15 hores, se sabran els guanyadors del Premi Ullastre, el Premi al millor curtmetratge balear i el Premi del Públic. Entrades anticipades a 3 euros o amb l'abonament de cinema. Trobaràs tota la informació a la web menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca i la Fundació Guillem Cifre de Colònia, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

So de sirenes negra nit, tot el carrer s'aixeca. Venen el túnel amagats com una cama seca. Tantes hores mortes explicant rondar les batalletes i entre xerrameca llegia amb una espalmeta. Aquests llibres que es prohibirien eren d'escola, on va aprendre a llegir amb altres fiets i fietes. Valors companys de classe els hi van passar la mola i gràcies a aquell mestre Durant, pau i resistència. Vindrien anys grisos i d'esborrar consciències. Exàmens d'una resposta, una llengua, una Espanya. Fora ciència i sa paciència. Aquí sa història l'escriu només qui guanya. Però infinit respecte a aquella mestra amb poques eines que va tornar mostrant

A continuació, un tema del disc Ens hiverna a les 6:30 fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

0: Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.
1: D'aquesta màquina infernal, hey, anem a tota la llum.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Moments estel·lars de la humanitat no és una història del món, i tampoc és un totxo acadèmic. És una successió d'instants en què, segons Stefan Zweig, el curs de la història es decideix en un segon, en un gest mínim, en una decisió presa o no presa. Zweig tria episodis molt concrets de la història universal, sobretot europea. La caiguda de Bizanci, l'instant en què Napoleó dubta, el descobriment d'un continent, una partitura acabada massa tard, etc. I els narra com si fossin relats literaris, amb tensió, en ritme, i com amb molta fe, diria jo, en el poder de l'individu davant del destí. El que m'agrada més del llibre és que pots anar triant quins relats s'interessen més, perquè són capítols independents entre ells, col·locats per ordre cronològic. És una obra molt Zweig, en el millor sentit de la paraula. Hi ha una confiança enorme en la cultura, en la responsabilitat moral, però a la vegada una suavitat, una melancolia de fons, com si l'escrivís sabent que aquests moments tan importants de la humanitat són escassos i fràgils. No és un llibre per llegir de veres, però jo és un llibre per tenir a mà i anar llegint a poc per capítols, perquè funciona molt bé en petites dosis, un capítol cada vegada, deixant que cada moment estel·lar pugui fer el seu efecte. Jo he de dir que, sincerament, aprecio molt més en Stefan Zweig com a novel·lista, però és indubtablement bo en tot el que escriu, perquè escriu com els àngels. L'edició que tinc m'agrada bastant, és una traducció molt acurada de Maria Pous i té una portada vermella super reconeixible, és de Quaderns Crema, que també han editat moltes altres obres d'Zweig i també els seus dietaris. Vos la recomano molt si vos agrada la història, però també podeu xalar d'una bona prosa, si no sou persones d'assaig, perquè evidentment això no és una història en un sentit assagístic, sinó que és una altra cosa que jo crec que hauríeu d'intentar descobrir.

0: Què en pensa Fina Salor d'aquest llibre, ara que han passat 15 anys després de la seva aparició?
1: Doncs allò que pens és que continua sent un llibre necessari. Jo crec que és una de les coses que he escrit de que estic més satisfeta. Vaig fer una feina de síntesi sense que hi hagués prèviament una anàlisi completa, sinó partint de totes les peces que teníem d'aquest puzzle tan absolutament interessant com és la il·lustració a Menorca.
0: I avui en dia, l'any 2025, quina actualitat té aquest llibre?
1: A veure, jo penso que és un llibre breu, molt breu, té 68 pàgines, és un llibre que es llegeix amb unes quantes hores, però és un llibre que ofereix moltíssim, perquè de fet és l'única monografia en què comptem realment per endinsar-nos en aquest període que és el període de la història cultural de Menorca més interessant de tot. Aquell en què Menorca va ser més creativa, aquell en què Menorca va aportar més al conjunt de la cultura catalana. Clar, en aquest sentit, si em permets, no som gaire de parlar amb aquests termes, però crec que val la pena en aquest context de dir-ho, és la nostra edat d'or. És l'edat d'or de Menorca.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

Aconsegueix el teu abonament per accedir a totes les projeccions de cinema del Menorca Dogfest. La Car de Joan Porcel, Amílcar de Miguel Ec, l'homenatge a Joan Allès i els premis

0: A les ones i escolta Ràdio Far.
1: A un punt indeterminat dins de l'infinit aquàtic els corrents que va trobant

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Hola a tothom, benvingudes, benvinguts en aquest últim programa d'aquesta temporada de Belles Melodies i Terribles Històries. Ja tenim 10 programes aquest 2022, 20 cançons que haurem analitzat i res, espero que heu après alguna cosa, espero sobretot que heu passat guai. I res, anem a encarar l'últim programa amb una petita tornada en el passat. En l'últim programa vaig analitzar Common People de Pulp i Hotel California de Ziggles, i mentre la traduïa m'haig recordat que, clar, aquesta cançó ja l'han traduïda a un altre grup, una versió inoblidable en els anys 90, en sa mítica pel·li El Gran Lebowski. Sona a Hotel California en versió dels punyeteros amos, els Gypsy Kings, i res, xicos, bastant greu, però avui no hi ha Tom Waits, avui hi ha Gypsy Kings, sou una mala persona, i aquí va aquest Hotel California en plan rumbero.

Hotel California, such a lonely place, such a lonely face. No sé qué otro pitcho, si yo. Sí, es que soldats, no sé quin idioma xerren, no sé si xerren castellà o francès o què. Però allà estaven donant un toc de rumba en aquest últim programa on bueno, pues m'he donat el gust d'agafar dues cançons que jo me fa ganes, no és que siguin superèxits, cap de les dues. Una sí que potser en un nicho concret sí que és molt coneguda, però no són hits mainstream, ni molt menys, però són dos cançons que sempre m'ha flipat bastant la lletra. Look i correcte que és, tenia ganes de comentar-les amb voltes, com que total, però me deixen fer un pal el que vulgui. A Radio Far, no sé si escolten els meus podcasts o me deixen en pau. Així que vaig a veure si cuela. Has de ficar una cançó de Slayer en aquest programa. És mític Angel of Death, potser és la seva cançó més famosa, sense que tancaven tots els concerts perquè ja no estan en actiu. Tema que obria la seva obra mestra, Raining Blood, un disco del 86, pues que començava així, escoltant una mica i després us comento quatre coses.

Angel of Death, Uria, aquest Raining Blood del 86, considerat doncs, potser el millor disco d'aquest subestil thrash metal, aquest estil de heavy metal que va sortir en els 80, doncs més ràpid, més canyero, més fosc, més punk també, en certa manera, d'on sortien per grups com Superconobus, Metallica, Megadeth, Anthrax o aquests Slayer, que són un poc els que es van mantenir sempre més purs en aquest amb aquest so. Aquest disc del 86, produït per Rick Rubin, aquest productor que tot el que tocava en un temps, ara ja no tant, ho convertia en vol, que ha produït des de Red Hot Chili Peppers fins a Public Enemy, passant per Johnny Cash, passant per les proves Metallica, i un munt de música més. I ara, de fet, està editat per Def Jam Records, una discogràfica de hip-hop, que és de seguida el dueño Rick Rubin. Crec que és el primer disco no hip-hop que editaven amb aquest segell, no perquè fos la paraula no so, però segur que és un dels primers. I res, una obra mestra que s'obria amb aquesta cançó Angel of Death, escrita per en Jeff Hanneman, un dels guitarristes d'aquesta banda. Jeff Hanneman, un guitarrista que és tan heavy que es va morir fa uns anys d'una picadura d'una aranya. Estava tan tranquil a la piscina de casa seva en el desert de no sé on, i va agafar una aranya, la va picar, i al cap d'un any d'agonia pues, es va morir. O sigui que si te n'has d'anar, que no facis així a lo heavy metal. Conyes a part, un tremendo guitarrista i un lletrista també bastant potent. Angel of Death tracta una altra cosa, pues, són aquestes ganes dels grups thrash de trobar les temàtiques més xungues possibles, no? Si xerram de monstres, de dragons, després deixaram del dimoni, dels fantasmes, d'aquest tipus de coses, i que fa més por d'això, pues el que fa més por d'aquestes coses són pues els holocaus nazi. Angel of Death tracta del doctor Mengele, d'aquest loco cabron que fa experiments amb humans en el camp de concentració d'Auschwitz. Per tant, vaya temita. Un tema que ja ha servit però que en el seu moment per arribar a voler que ens acusessin de filonazis i aquest tipus de coses. No sé, aquí ja vos deixo a vosaltres la vostra opinió. Jo crec que simplement per estar cercant el més xungo que saps de què podem fer les cançons més xungues d'aquest tio, és com el que foti més por. També n'hi ha una altra cançó que es diu Piece by Piece, sobre un assassí en sèrie, la famosa Dead Skin Mask. També tracta sobre aquell altre assassí en sèrie que es fa màscares amb cares humanes, bueno, que després no anaven ells fent aquest tipus de coses, per tant tampoc crec que fossin especialment nazis, més i tot quan hi ha dos sud-americans en aquest grup, que no tenia gaire sentit perquè molt àrios no són. Però bueno, bé, deixem-me de tonteries aquestes, anem a escoltar la cançó Angel of Death, que és un pepinazo, i escoltar la lletra d'aquestes aquestes lletres tan horrendes que fotien els Slayer. Anem a escoltar de dalt de tot.

vist, a part des pedazo de crit que s'ha marcat es cantant Tom Araya, es que crit tan agut que jo no intentaré ni intentaré reproduir, comença pues, quasi repetjant la lletra, aquest tio, no hi ha molta melodia aquí en aquesta cançó, i el primer que diu és això, Auschwitz, significat del dolor, la forma en què vull que moris, mort lenta i immensa decadència, dutxes que te renten sa vida directament, no? Bueno, ses dutxes. Ai, ai. Forçat, corres com a ganado, com a... no me sortirà la paraula en català, com ramat, corres com a ramat, despoat del valor de la teva vida, vull dir, només, bueno, pues, res, no, ni joies ni res, per suposat, ni roba, simplement amb mitjan pilotes amb aquests trajes que duen a retxes, ratolins humans per l'àngel de la mort, 400.000 més moriran. Àngel de la mort, monarca del reina dels morts. I ja està començant amb la següent estrofa. Cirurgià sàdic de la mort, sàdic sadista de sa sang més noble, destruint sense pietat per beneficiar sa raça ària. Ui... Cirurgia sense anestèsia, sent com esguinevat t'atravessa intensament. Ets inferior, ets inútil per la humanitat, fermat, cridant, demanant sa mort a crits. Bueno, ja vos dic, aquestes imatges bastant intensites. Àngel de la mort, monarca de reina dels morts, carnisser infame àngel de la mort. És el que es tema, però... bueno, ja us dic, vull dir, com aquestes... No sé, me recorda pues, altres pel·lis de boss, simplement pues, te mostren el que hi ha i pues, tu ja jutjaràs, que òbviament pues, has de jutjar que sos una barbaritat, però no te fan... no te fan el judici ells per tu mateix, deixen que pensis tu mateix el que trobis d'aquest desastre. No va seguir amb aquest pedazo riff de guitarra i ara és breakdown.

bombonjat en líquid dins del teu cervell, ja està descrivint els experiments de Tom Mengele, bombonjat en líquid dins del teu cervell. La pressió del teu crani comença a pitjar a través dels seus ulls. Uf, quines imatges. La carn cremada es comença a escórrer, les proves de calor crema la teva pell i la teva ment comença a bullir. Buah.

Un fred glacial te romps les extremitats. Quant de temps aguantaràs en aquest enterrament d'aigua gelada, no? Els primers on posaven gent amb aigua gelada, algú ha sentit d'aquestes coses, d'aquestes barbaritats. Fermat, unint, s'has cosit, unint caps, només és qüestió de temps fins que te faixis trossos tu mateix, no? T'arranquis aquest cosit i aquest tipus de cosa. Ai, per favor. Milions estesos a les seves tombes abarrotades, maneres repugnants de solir l'Holocaust.

Mars de sang, enterrens la teva vida, ensumes la teva mort mentre la mort crema intensament dins tu. Per favor. I aquí, ulls abacinats que sangren, estàs plegant pel final de la teva, del teu mal son que estàs vivint despert. Abacinat, ho he cercat a Google perquè veu que aquí aprenem, vol dir que quan te quedes sec, te pots quedar sec si posen una placa molt calenta a molt a prop dels teus ulls, doncs t'arriba a tornar sec, vale? Per tant, no us abacineu i escoltau Radio Far. Ja acabam, eh? Uf, que durillo està seguint això.

Les ales del dolor arribaran a tu, a la seva cara de mort mirant cap avall, la teva sang s'està donant freda, amb els ulls moribunds, i ell s'alimenta dels crits dels mutants que està creant. Víctimes patètiques, inofensives, deixades per morir, i el àngel de la mort està volant lliure. I ara anem a deixar el tema fins al final, que ve aquest canvi de ritme quan té el solo de guitarra aquest tan salvatge. A partir d'aquí, pues, ja al final del tema reparteixes la tornada aquesta d'Àngel de la Mort. I res, bueno, un tema, pues, ja us dic, cercar la temàtica més xunga possible i fer una cançó sobre això és un poc el que intentava anar Slayer amb aquest Angel of Death, i crec que ho han aconseguit. Vull dir, vaya imatges dins els camps que quedaran després d'escoltar aquest podcast. Me sap molt de greu. Després n'escoltam un altre que també, bueno, ja ho veureu.

Ai, com pesades les lletres aquestes, com se't senyora. Slayer en directe, jo he vist unes quatre vegades en directe i no hi ha res semblant a el que és aquesta gent tocant aquests ritmes i tu allà davant durant amistoses empentes amb desconeguts mentre sonen aquests riffs i aquests himnes al maligno. Però bueno, anem a canviar de tema, anem a canviar cap a un tema molt més agradable, una cançó d'Alice Cooper, i anem a passar per això del nazisme a l'agradable tema de la necrofília, Cold Ethyl.

Cold Death Hill, un tema incluït en el seu disco de 1975, Welcome to My Nightmare, el seu primer disco en solitari, el primer disco sense estar disco per grup. Un disco produït per Bob Ezrin, que ja havia produït alguns discos seus. Bob Ezrin seria productor de Destroyer, de Kiss i de The Wall, de Pink Floyd. I ja que dic que és la primera vegada que vaig escoltar aquest Welcome to My Nightmare, ja havia escoltat The Wall i vaig veure moltes similituds. Si us mola aquest disco The Wall, us recomano que li pegueu una escoltada en aquest Welcome to My Nightmare, que hi ha una mica d'aquella cosa. És un disco conceptual, una espècie d'òpera rock, molt teatral, amb un espectacle en directe també que va ser molt teatral, amb ballarins i un munt d'escenografia, on pues, compta el malson d'un tal Steven, que va tenint diferents etapes, i una d'elles aquesta Cold Ethyl, on ja vos he fet spoiler d'aquest girito d'aquesta cançó, però si voleu anem a escoltar-la des principi. És una cançó que no és de les més conegudes d'Alice Cooper ni fer-hi prop, però ja sabeu que en aquesta casa l'Alice Cooper molt l'estimam molt i jo tenia ganes de posar una mica d'Alice Cooper amb aquesta cançó que és tan guai, que jo crec que l'he sentit en directe un parell de vegades per part seva, per suposat, i sempre ha funcionat molt bé, per tant no deu ser tan desconeguda. Anyway, anem a tornar amb aquest Cold Ethyl i us vaig desgranant la lletra.

Una cosa de que m'enyor molt és la freda Ethyl, la cold Ethyl, i el seu, la seva basada esquelètica. Mos vam conèixer ahir vespre fent l'amor davall de les llums del refrigerador, de la nevera.

Èthil, deixa'm que que t'apitgi amb els meus braços, que te fot una abraçada forta. Èthil, vine i congela'm amb els teus encants. Sí.

Una cosa, i no és mentida, Nethil és frígida com un Eskimo Pie. Eskimo Pie ho he cercat a Google, i és una espècie de gelat d'aquests amb pala, una espècie molt bona almendrada, un magnum, algo així, bastant, amb un disseny bastant setantero, per tant, és un gelat que fa estona que va. I, bueno, doncs és frígida com un... No sé com queda frígida, és un magnum, si qualcú ho prova, de fer coses guarres amb un magnum que m'ho digui, que escrigui a Radio Far. Però, bueno, aquí queda aquesta imatge mental que us he deixat. She's cool in bed. Ella és guai en el llit. Juga amb el doble sentit de cool, com a guai i com a fred, també. I diu, pues, i clar que ho és, perquè Nethil està morta.

Una cosa és certa, que el d'Ethil, fora d'Ethil, estic atrapat, m'entens? Mateix ben teu. I tot ho feim a la meva manera, perquè clar, en Ethil no té molta cosa que dir.

0: Acaba l'extrema dient, sona, si visc fins que tingui 97, ell encara m'estarà esperant en el cel descongelador, perquè it's cool, your eyes, it's guai, ets el millor, Cold Ethel, ets el meu paradís. Bueno, un poc de sentit de l'humor un poc malalt, però una cosa que sempre m'agrada d'anar a descobrir, que és el seu sentit de l'humor. I res, fins aquí aquest programa extra llarg, que també m'ha sortit, els dos últims m'han sortit bastant bastant llargots. I res, espero que vos hagi molat aquest viatge. Ha estat, per part meva, m'ha passat molt guai. M'ha fet un pot de por a trobar estó d'aquest programa, però que al final l'hem trobat i la gent li ha molat. I espero que vosaltres també, res, si teniu qualsevol comentari, si voleu que jo que sé, una propera temporada qualque dia pues, analitzem altres cançons, però ja sabeu que podeu comentar a xarxes, a la web de Radio Far, allà on vulgueu, sempre m'arriben aquestes coses. I res, ha estat un plaer, com sempre, ja som en Pedro, vos estimo en locura, a les velles melodies, terribles històries a Radio Far, i me'n vaig amb una cançó també d'en Tom Waits, per què no, per acabar aquest viatge, un tema que es diu Time, i res, fins a propera.
1: The smart money's on Harvard.

surt el sol a poc, dibuixant ombres i formes que difoses apareixen entre

cada dia és el mateix. Començarà una aventura, encara que es repeteix. La vida no diu mentides, cadascú fa el seu camí. Escrivint la nostra història, tant si ets pobre com si ets ric, qualcú guardarà memòries.

ticket more. Com es peixo en sa xarxa, una mentida. Que m'enduré d'aquí quan ja sigui por. Que m'enduré d'aquí

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

confiant demana ajuda. Et diu, jo em creia tenir amics, però en calçant una tortuga m'he fotut un tetarabé.

0: Radio Far.
1: Les festes de Sant Cristòfol els he viscut així fa 4 dies amb molta goig i alegria. Jo també era una cosa que estava acostumada a casa, que també obrien les portes per les festes de Sant Cristòfol. Quan jo era a Lota ja ho feien. Jo vaig viure quan només hi havia 7 o 8 cavalls d'aquells que havien fet feina tota la setmana i després el dissabte i el diumenge havien de ser la festa. Cavalls desbordats, desastres, eh? No hi havia la gent que hi ha ara, perquè si hi hagués hagut la gent que hi ha ara no s'hagués pogut fer. Perquè jo vaig veure sortir carrer, cavalls de la plaça d'aquí cap al carrer de Mirada del Toro fins més allà d'aquí on hi ha la policia, sense aturar-se. Però eren unes festes molt agradables. Les dones feien les coques. Hi havia forns que cuien coques, anaves allà a fer hores de cola i cuien les 24 hores. Perquè si les coques eren les 12 de la nit que estaven per coure, el forn havia d'estar bé. Eren unes festes de germanor també molta que fèiem. Perquè tot es feia a casa, tot un ajudava a l'altre. I la gent, jo crec que tothom ho vivia molt bé. Jo per descomptat que li vivia. Jo sempre recordo mon pare, que he dit que anava de fer de so de recader a l'O, que per Sant Cristòfol, una canestreta que hi havia en aquell temps de una cosa així i així d'alta de llenya, una estreta que devia ser de fruita, supòs, me la duia plena de dolces perquè venia Sant Cristòfol.

0: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com. Ressona.
1: Les jornades de feina, com és natural, comencen en la sortida del sol i acaben quan se pon. I canten ben xalestes, m'agrades coi olives, però és un art perillós. Germanets, aferreu-vos, que amb tot bé no compren vides. I què hem de fer, senyor, si hem de fer feina per guanyar-nos el jornal? I si no cantam, que mos queda? No, sí.

0: Aquell estranger se les mirava fascinat. Havia vengut per un parell de dies i no s'hi volia quedar gaire. Però trobava interessants aquelles collidores que cantaven allò que li havien dit que se deien tonades de feina. Els pagesos d'aquelles terres eren majoria i feinejaven tot l'any en el camp, i la feina l'acompanyaven en cants populars. En van registrar moltes de tonades amb el seu magnetofon. Li deien que aquells cants se feien per fer la feina menys feixuga. A més, si ell s'hi estaria 10 hores de sol a sol i amb la boca tancada, pensaven a Catalina. També feien caliu. Totes cantaven plegades i marcaven el ritme d'escoir. Hi havia certa improvisació i, per què no, un pot de voluntat artística.
1: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat.
2: El cineasta José Luis Guerín i l'escriptora Patricia Almarcegui obren el 8è Menorca Dogfest amb un diàleg a propòsit del documental Històries del Buen Valle. Serà dijous 24 de setembre a les 6 hores a Can Oliver de Maó. Seguidament es podrà veure la pel·lícula a l'Ocimax de Maó a les 8. Entrades gratuïtes i tota la informació a la web de la menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

He anat a caminar pel camp fins a Son Bou i he vist els trencs solcant l'enfront de Llucalquelba. Sota un cel generós, perfumat de llentrisca, les figueres lliuraven en terra els seus fruits. Pel barranc verd d'Esbec entre ses canacies, Son Boter dava un mar d'un profund blau turquesa. Desterrades les aus, orfe d'antigues dunes, jo em pensava gelós que el paisatge era nostre. Dins les xíquies la gent llença llaunes i fems. Ara em tanc en la nit de sa rocassa i cant amb amor tot allò que perviu d'aquesta illa explotada que estim amb dolor de fill pària. Ja no hi ha vell marins als penyals de Fornells. S'omplen totes les cales de bars i de murs. La llum grega estanyeix de renous asfaltats. L'idioma en què escric no l'entenen ni els morts.

0: El que ara escoltau és la primera versió, la demo de l'Enigma d'Escocodril al Vi, la cançó que obre el meu darrer treball, Mostra Final, i això és Història d'un disc, un podcast on a poc vos aniré contant la història, una de les cançons d'aquest treball, d'on surten, com m'he inspirat, que amaguen i com s'han acabat convertint en allò que escoltes, no? Jo penso que serà divertit, que mos ho passarem bé i podreu dins de vos un poc més dins d'aquestes cançons d'un disc que l'ha fet amb molt d'amor, moltes dubtes, moltes hores per no dir anys, feina i molta gent que m'ha ajudat a fer lo possible. Per damunt de tot, però també és un disc que està fet amb il·lusió que en qualque moment totes aquestes cançons que escoltareu pugui formar part de sa vida i de ses emocions de qui les escolti. Gràcies per ser aquí i començam.
1: Història d'un disc. Descobreix tots els secrets de les cançons del Monstre Final de Leon Manso a Radio Far Menorca.

0: L'Anna Pons, benvinguda finalment a Maquetes, en el podcast de música guapa de Radio Far. Què tal?
1: Molt bon dia, molt bé.
0: Bé, estem aquí un poc... No us contarem com estem de cutres, però aquesta entrevista l'havien de fer avui, sí o sí, així que estic content que estiguis amb nosaltres. L'Anna Pons, una lota que va fent música a Menorca des de fa ja uns quants anys, no sé exactament quan, ja m'ho contaràs tu, i que estàs traient coses noves i que fa ganes que estiguessis aquí en el podcast. Xerrant de les teves coses. Bueno, com sempre, digue'm com comences, com tens aquell moment que dius jo m'agrada la música, jo vull dedicar-me a so, dedicar-me a entre cometes, o jo m'agrada fer so. Tens qualsevol moment així, te'n recordes? Alguna cosa així? Sí,
1: sí, sí, me'n record perfectament perquè vaig començar molt tard. Jo no tocava ni cantava ni res, ni anava a classes de música ni res, i quan me'n vaig anar a estudiar fora...
0: Ah, vale. Allà te va donar...
1: De 8, de 9 anys, sí. Una amiga tenia guitarres a casa seva, vaig interessar que m'ensenyés 4 acords, i aprenguent a tocar la guitarra, doncs vaig començar a aprendre una cançó.
0: Vale.
1: I la vaig començar a cantar i m'vaig obsessionar amb aprendre a tocar els acords. I a partir d'allà m'van començar a dir, ostres, doncs no us cantes malament, ostres.
0: Quina cançó?
1: Pues mira, la primera, un tros, no tota, la d'Oasis de Wonderwall.
0: Ok. Clàssic, de guitarra acústica.
1: I després va ser Stand By Me.
0: Vale.
2: Maquetes, el programa de rock conduït per Pedro S. Tuomala. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

12 curtmetratges internacionals i 4 balears competeixen pels premis del Menorca Dogfest. Les projeccions seran els dies 9 i 10 d'octubre a la sala multifuncional d'Es Mercadal i el diumenge 10, a les 8 i 15 hores, se sabran els guanyadors del Premi Ullastre, el Premi al millor curtmetratge balear i el Premi del Públic. Entrades anticipades a 3 euros o amb l'abonament de cinema. Trobaràs tota la informació a la web menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca i la Fundació Guillem Cifre de Colònia, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

0: меня посеками.
1: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.

Benvingudes i benvinguts de nou. Després de sa pausa estiuenca, atípicament típica, el manco per jo, a aquest podcast de Ràdio Far que recomana llibres poc convencionals, que s'allunyen del circuit comercial, llibres amargats, diferents, o simplement llibres que jo me flipen. I si van començar aquesta aventura radiofònica amb el llistó ben alt, amb sa fúria de sota el signe de Mart de Fritz Thorn, per aquesta reentrada de la segona temporada, mos passarem 7 pobles. Així que sense més preàmbuls, avui a Biblioteca Fric, subscena, pertorbadora, iconoclasta, irreverent, avortament a l'escola de Kathy Acker.

0: Quan ratlla, sents revolució. En els seus malucs hi ha revolució. Quan camina, arriba sa revolució. En sa seva besada, tast sa revolució. Diu sa lletra de Rebel Girl de Bikini Kill, perquè aquesta novel·la, o més bé antinovel·la, és un combo de cau de sa Street Fighter en el llenguatge i pensament de sa gent de bé, a través de sa història de na Janie, una lota de 13 anys amb una malaltia pèlvica inflamatòria que se'n va de casa seva perquè son pare, el seu amant, nuvi, germà, germana, doblers, diversió i pare, primer pam d'anar a sa primera pàgina, s'ha enrotllat amb una altra dona, la qual cosa farà emprendre aquesta adolescent un viatge de malson en els baixos fondos de Nova York i Tanger. Un viatge ple de sang i entranyes. El títol original en anglès és Blood and Guts in High School, que s'aturen les pàgines del llibre. Un viatge a la recerca de la identitat a través de diverses formes de dolor, desavortament, tractat aquí com un símbol d'alliberament dels convencionalismes, de l'incest, de sadomasoquisme, les seves relacions sentimentals amb personatges polítics del moment, escriptors, són maltractaments.
1: Can you hear me?
2: Yeah.
1: Can you hear me?
2: Yeah.
1: You can, cool. And if you don't understand anything or if you're getting confused, you know, yell at me. So just raise your voices.
3: You know, she uses real words and words that make people go, oh my God. So I like that about her.
0: Una violència no solament argumental, sinó també amb l'ús del llenguatge i de determinades tècniques, com l'ús del tall, de la interrupció. Ah, que era per aquí la tècnica de les estisores, del cut-up de Burroughs. Una violència que crea dolor, perquè sense dolor, diu Acker, no hi ha identitat. Sense ple en el dolor no hi ha ésser. Sense aquesta experiència de sofriment de ésser, la dona sempre serà mare, fia, esposa. Es reafirmament a través del dolor.
3: I gained a lot from reading it. And kind of, I think, learned a lot about myself. Some things I didn't want to know and some things I did.
0: Però sobretot, m'ho trobant davant d'una recerca desesperada de l'amor. Única droga que fa suportable el món i en el que l'escriptura n'és un dels seus succedanis.

0: Acabam d'escoltar Bedroom Atlet de James Chains and the Contortions, grup que apareix a la novel·la en el moment en què Janie s'introdueix a la vida underground de Nova York i que en el seu vers final clama piguem. Perquè bufetades sembla que és el que t'apropina aquest llibre. No solament amb el que explica, sinó també com ho explica. Sang i entranyes és una orquestra, un collage, un assemblatge de tècniques que s'associa a la bad painting dels anys 80. A la ja esmentada Cut Up, Acker construeix aquest text metaficcional, és a dir, conscient de la seva condició de ficció, emprant diàlegs teatrals, diaris, poemes perses traduïts, mapes de somnis, dibuixos eròtico-pornogràfics, cites, plagis, amb què es qüestiona els conceptes d'autoria i originalitat, igualment com en la corrent artística del plagiarisme. Paròdies d'altres escriptors, de Hawthorne i la lletra escarlata, de Shakespeare, d'Emily Bronte, esquitxat amb diatribes contra la religió, el govern, el llenguatge dels ben pensants. I, sobretot, esquitxat també d'una poesia descomunal.
1: Okay, so this is a little poem by Ange, because poetry is what fucks up this world. While the world cracks open and all the rich men die and all the fucks who sat on my face, those sniveling shites, we come crawling through the cracks, orphans, lobotomies. If you ask me what I want, I'll tell you, I want everything. Whole rotten world, come down and break. Let me spread my legs.

una reescriptura d'escànon tradicional que sotmet les dones a la presó simbòlica que és la cultura patriarcal, perquè si tant és llibre, tots vivim en una presó, però la majoria de nosaltres no sabem qui vivim. Una reescriptura en definitiva extrema, radical, polèmica i fantàstica. I com diu Acker, ha arribat el moment que els presoners es rebel·lin. I fins aquí la recomanació d'avui, però abans de dir adeu, partirem amb un coixinet de la pròpia Acker. Hi ha d'haver un secret amagat en aquest llibre. O bé, no me molestaria en llegir-lo. Recordar-vos que si vos agrada la música que apareix en el podcast, la podeu escoltar a la llista de Spotify, Biblioteca Freak. I també recomanar-vos escoltar els altres podcasts de Radio Far, que aquesta temporada segurament hi haurà novetats. I ara sí que deim adeu, i ho feim en la versió brutal de Lola, dels Kings, que fan les magnífiques The Raincoats. Moltes gràcies per escoltar-nos i fins a pròxima.

Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Moments estel·lars de la humanitat no és una història del món, i tampoc és un totxo acadèmic. És una successió d'instants en què, segons Stefan Zweig, el curs de la història es decideix en un segon, en un gest mínim, en una decisió presa o no presa. Zweig tria episodis molt concrets de la història universal, sobretot europea. La caiguda de Bizanci, l'instant en què Napoleó dubta, el descobriment d'un continent, una partitura acabada massa tard, etc. I es narra com si fossin relats literaris, amb tensió, en ritme, i com amb molta fe, diria jo, en el poder de l'individu davant del destí. El que m'agrada més del llibre és que pots anar triant quins relats s'interessen més, perquè són capítols independents entre ells, col·locats per ordre cronològic. És una obra molt Zweig, en el millor sentit de la paraula. Hi ha una confiança enorme en la cultura, en la responsabilitat moral, però a la vegada una suavitat, una melancolia de fons, com si l'escrivís sabent que aquests moments tan importants de la humanitat són escassos i fràgils. No és un llibre per llegir de veres, però jo és un llibre per tenir a mà i anar llegint a poc per capítols, perquè funciona molt bé en petites dosis, un capítol cada vegada, deixant que cada moment estel·lar pugui fer el seu efecte. Jo he de dir que, sincerament, aprecio molt més en Stefan Zweig com a novel·lista, però és indubtablement bo en tot el que escriu, perquè escriu com els àngels. L'edició que tinc m'agrada bastant, és una traducció molt acurada de Maria Pous i té una portada vermella super reconeixible, és de Quaderns Crema, que també han editat moltes altres obres d'Zweig i també els seus dietaris. Vos la recomano molt si vos agrada la història, però també podeu xalar d'una bona prosa, si no sou persones d'assaig, perquè evidentment això no és una història en un sentit assagístic, sinó que és una altra cosa que jo crec que hauríeu d'intentar descobrir.

0: Què en pensa Fina Salor d'aquest llibre, ara que han passat 15 anys després de la seva aparició?
1: Doncs allò que pens és que continua sent un llibre necessari. Jo crec que és una de les coses que he escrit de que estic més satisfeta. Vaig fer una feina de síntesi sense que hi hagués prèviament una anàlisi completa, sinó partint de totes les peces que teníem d'aquest puzzle tan absolutament interessant com és la il·lustració a Menorca.
0: I avui en dia, l'any 2025, quina actualitat té aquest llibre?
1: A veure, jo penso que és un llibre breu, molt breu, té 68 pàgines, és un llibre que es llegeix amb unes quantes hores, però és un llibre que ofereix moltíssim, perquè de fet és l'única monografia en què comptem realment per endinsar-nos en aquest període que és el període de la història cultural de Menorca més interessant de tot. Aquell en què Menorca va ser més creativa, aquell en què Menorca va aportar més al conjunt de la cultura catalana. Clar, en aquest sentit, si em permets, no som gaire de parlar amb aquests termes, però crec que val la pena en aquest context de dir-ho, és la nostra edat d'or. És l'edat d'or de Menorca.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

Aconsegueix el teu abonament per accedir a totes les projeccions de cinema del Menorca Dogfest. La cara de Joan Porcel, Amílcar de Miguel Ech, l'homenatge a Joan Allès i els premis de curtmetratge documental. Del 4 al 10 d'octubre entre Ciutadella i Es Mercadal. Ja ho pots comprar al menorcadogfest.com en promoció a 20 euros.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

amb l'alegria dels teus ulls, fas que sa plaça es posi en dansa, perquè arrossegues dies clars. Dones calom ses teves galtes i ses persianes m'has fet obrir, perquè cada matí me desperti el sol. I és que viure i ser feliç no se guanya anant de fer.

Dones caloms a les teves galtes, sense maletes ni compromís, viatjant sense rumb mentre m'adormiu, sense deixar de ser salat, encara que nedem a un riu. Que mai més recordem allò que érem amb melangia, sense culpes, penes ni perduns, que al final s'esborra sa ferida.